Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords. O faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona,

amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar, les històries que no puc explicar.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Són les 9, l'actual moment de crispació social dispara les baixes laborals entre els treballadors de cara al públic, sobretot als serveis i a la indústria. Així ho ha assegurat fa uns minuts a l'informatiu matí la vocal del Col·legi de Graduats Socials de les Balears.
1: Arantxa Sitjà assegura que les tensions que pateix la societat fan que molts paguin la seva frustració amb els treballadors que donen servei. I això, diu, desgasta la salut mental dels empleats. Tant que pel que fa a les baixes mèdiques, la indústria i els serveis ja superen a la construcció, que històricament ha estat el sector més exposat als riscos laborals.
2: Seria un poc per l'estrès laboral. Pues, les persones que fan feina que ara no és públic, n'hi ha aquesta crispació, aquesta falta... Bueno, sí, aquesta és la millor mancança d'empatia, que càrrega de feina... Pues que això podria dur a terme pues, aquestes baixes laborals, sobretot derivades de salut mental.
1: A les Balears ara mateix hi ha de mitjana 50 baixes per cada 1.000 treballadors actius. És una taxa que, tot i ser de les més baixes de l'Estat, quintuplica la que hi havia abans de la pandèmia.
0: Més de 13.000 immigrants que s'acolliren a la regularització extraordinària s'han donat d'alta ja a la Seguretat Social a les Illes Balears.
1: Són dades que ha oferit la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, durant la seva visita a Palma.
3: Son personas que han salido de esa inseguridad jurídica, pero que también están ayudando y contribuyendo también a crear sociedad y país con nosotros y con nosotras.
1: En total van fer la sol·licitud de regularització 34.000 persones. Cancela reivindica l'ocupació com un motor fonamental per a la plena inclusió social.
0: I és una setmana de molta intensitat migratòria a les illes. Des de dilluns han arribat més de 460 persones migrants a bord d'una vintena d'embarcacions irregulars. Només en les darreres 24 hores s'han localitzat 189 persones migrants.
1: La majoria d'aquestes van arribar ahir a Formentera. També la darrera embarcació ha estat interceptada en aquesta illa aquest matí amb 21 persones d'origen magrebí. Enguany ja n'han arribat a les illes més de 6.000, un 7% més que les mateixes dates de l'any passat.
0: La Policia Nacional ha detengut dos homes més implicats en el suposat intent de segrest. A Saranjassa, els fets varen passar dimarts, quan es va localitzar un home malferit a la vorera de la carretera i amb les mans fermades.
1: Els presumptes segrestadors el van abandonar allà. Les dues detencions noves se sumen a la que ja havia practicat la unitat d'atracaments de la Policia Nacional. Tots tres romanen detinguts a l'espera de passar a disposició judicial.
0: I avui continua el ressò mediàtic pel desnonament d'Anna Mari Carmen a Madrid.
1: En l'àmbit polític, el PSOE intensifica les negociacions amb Junts i Esquerra pel decret d'habitatge. Mentrestant, Sumar demana que el Consell de Ministres aprovi avui mateix, de manera extraordinària, o dimarts que ve, aquest text.
0: I compartir al Manco un àpat al dia en família, reduir l'exposició a les pantalles o educar en l'amor propi són algunes de les pautes per prevenir els trastorns de la conducta alimentària. Cada vegades detecten en edats més primerenques i poden afectar fins a un 6% dels adolescents.
1: Ho han explicat diversos experts en una jornada organitzada per la Direcció General de Salut al CaixaForum de Palma. La psiquiatra infantil i de l'adolescència Montserrat Graell recomana compartir al Manco un àpat al dia en família.
4: Siempre comunicación, escucha abierta, no crítica, que el adolescente se sienta con ganas de poder hablar de lo que le preocupa, de lo que está, bueno, en un momento dado pueden parecer tonterías a los adultos, pero para ellos son lo más importante de su vida en esos momentos, ¿no?
0: Arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença aquí a Vetres Ràdio, el programa El Dia, que tingueu un bon cap de setmana.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'Ivetres Ràdio.
6: La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.
7: Sofia, que escoltes?
8: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
7: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
8: Les veus que connecten amb el teu poble.
7: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
8: El 107.9, Ràdio Pollença.
9: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Vé.

0: Molt bon dia a tothom, són les 9 i 6 minuts, avui és divendres 25 de setembre, el darrer divendres d'aquest mes. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: I tenim en Bruno avui, bon dia, bon Bruno. Dia. Com estàs?
2: Feia estona que no venia per aquí jo.
0: Sí, on eres?
2: Per la vida, i per un moll.
0: Per un moll, ahir te varen sentir. Bé, Jaume avui no és, vendrà més tard, i avui és un dia especial per Ràdio Pollença, no?
1: Podem fer un pot d'enveja, no?
0: Sí.
1: Sí, ho podem dir. Sí, ho poden dir perquè així, més que fer enveja, animam a la gent a que vengui a fer programes amb nosaltres a la ràdio. Veniu de col·laboradors, col·laboradores, i no vos pagarem, però un pic a l'any vos convidarem a un sopar de la ràdio, que és avui vespre.
0: Que és avui vespre, i són moltíssims, col·laboradors i col·laboradores que tenim. Tenim una gran xarxa i és l'única manera que ho podem agrair.
2: Jo diré d'una altra manera. Tenim un sopar, no vos convidam. És a dir, ho deim, per fer-vos amb ella, no vos convidam, però si voleu que vos convidam, ja ho ha dit la Maria, fes un programa.
1: Teniu tot un any per venir, pot ser un programa setmanal, quinzenal, mensual, trimestral...
0: En l'estiu... I aprofitam a nous col·laboradors i col·laboradores que sabeu que esteu convidats a fer un recordatori, perquè a vegades mos passa que hi ha gent que diu, ai, jo no me'n vaig en recordar, que no s'havien apuntat bé la seva agenda. És avui, a les 8:30, aquí, de fora de la ràdio.
1: Com se pot oblidar que tens un sopar de la ràdio? No se pot oblidar,
2: claro,
1: això?
2: És un esdeveniment de Pollença, quasi com la patrona, ja el posaria. De vora.
0: I de nosaltres estem un paquet centrats en aquest sopar, però també vos hem de fer programa que tenim aquest dematí.
1: Un clàssic de divendres, tenim Mirau a primera hora informativa, segona hora, segon bloc, toquen les petites possessions d'en Miquel Àngel, Marc i en Joan, perquè no s'olvidin, i de venir a sopar avui vespre. No sé per quines possessions i què res molt durant avui, després ho sabrem d'aquí poquet, no falta molt. Entre les 11:15 i les 12 tenim en Nicole, Minut de Ciència, i Nicole també pensa venir a sopar, tampoc sabem el tema d'avui. Després tenim Informatiu en un migdia, i a les 12:30 les estrenes, amb en Pep Salivelles, de cine i de sèries, crec que avui arriba a la fi La Bola Negra, o sigui que sí. Imagino que en xerrarem estesament d'això.
0: Pep pensa venir a sopar.
1: Pep pensa venir a sopar.
0: En Pep hi deu pensar. Bé, i ho acabes d'oferir-me un resum d'entrevistes que han fet al llarg d'aquesta setmana. I doncs ja són les 9:09, començam. Ja sabeu que ahir va celebrar el ple ordinari del mes de setembre, ja el podeu escoltar a la web de Ràdio Pollença, ja estava penjat l'àudio d'aquesta ple i ara vos informarem dels resultats de les votacions.
2: Es va aprovar, per començar, el compte general corresponent a l'exercici 2025 i la declaració de disponibilitat de crèdits pressupostaris en 10 vots a favor de l'equip de govern i 6 abstencions. Es va aprovar per unanimitat definitivament el canvi de modalitat d'execució de les actuacions de transformació urbanística de l'unitat de Cala Molins, Cala Sant Vicent i el sistema de compensació previst actualment pel Pla General d'Ordenació Urbanística, que passarà a ser el sistema de cooperació. També es va aprovar la revisió d'ofici de 2 decrets de setembre de l'any passat relacionats amb el reconeixement del plus de localització i disponibilitat dels empleats públics, amb 10 vots a favor de l'equip de govern, i es va aprovar per unanimitat les bases reguladores de la convocatòria del segon concurs d'artesania de Pollença d'enguany.
0: L'Ajuntament de Pollença proporciona ajudes econòmiques per la identificació i esterilització de moixos domèstics per part dels seus propietaris.
1: I entre la documentació que s'ha de presentar s'inclou la còpia de la factura oficial del centre veterinari o la còpia del passaport de l'animal, entre altres. Teniu en compte també que els pagaments s'han de fer en targeta de crèdit. Trobareu tota la informació sobre aquesta documentació que s'ha de presentar al web de l'Ajuntament. Escoltam Estefi Pozo, regidora de Medi Ambient, que ens recorda quins són aquestes ajudes i com se poden aconseguir.
3: L'Ajuntament de Pollença retorna 35 euros per xipatge, 100 euros d'esterilització per femella i 50 euros d'esterilització quan és mascle. Per poder rebre aquesta ajuda, el que pots fer és anar a la teva clínica de confiança, sol·licitar xipatge i esterilització i presentar a l'Ajuntament de Pollença tant la factura com el justificant de pagament, sempre i quan estiguis empadronat en el nostre municipi.
0: canviant de qüestió, l'Ajuntament ha anunciat la celebració de la segona Diada de la Gent Gran. És una jornada adreçada a les persones majors de 65 anys i tindrà lloc dijous de la setmana que ve, dia 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran.
2: Se celebrarà a la pista de futbol i comptarà amb diverses activitats al llarg del dia. La jornada començarà a l'una i mitja amb un dinar de germanor que inclourà paella, postres i begudes a càrrec de l'equip de Joan Ferriol. El preu del dinar és de 15 euros i les persones participants hauran de dur seu propi plat, tassó i coberts. A partir de les 3 començarà la festa amb un ball de saló, música a càrrec de Sebastià, i els beneficis recaptats amb dinar se destinaran a les associacions de persones majors del municipi a l'obreria del Puig de Maria. Utiquets els podeu recollir fins dia 28 en un moll electrodomèstic Reus, a l'associació de veïns, a l'associació de persones majors Mar Blava i a Pollença Electrònica Quadrado, a la drogueria Reus, a l'associació de persones majors de Pollença i a la tercera edat de Colònia.
0: L'Institut d'Estudis Baleàrics posa en marxa el programa Trobades de Conversa per afavorir la pràctica oral del català en contextos informals.
1: Si és un programa gratuït i s'hi poden apuntar persones de qualsevol municipi, i és un programa que posa en contacte aprenents de català amb persones catalanoparlants habituals que actuen com a guies de conversa. L'objectiu és crear espais de comunicació reals que ajudin a nous participants a guanyar fluïdesa i confiança en llengua catalana. Trobareu tota la informació i inscripcions a les xarxes de l'Ajuntament.
0: Damià Vidal presenta avui la seva novel·la La Porta, acompanyat de Knet Cerdà. L'acte és a les 7 a Can Llobera.
2: Vidal ja ha presentat diversos llibres a Pollença i a la ràdio. Explicarà avui en aquesta ocasió que ha recuperat una idea del 1995, la que contraposa la Mallorca tradicional del segle XVII a la Mallorca del turisme de luxe del segle XXI. Un relat ambientat a Porreres en temps de Covid, que inclou també una història d'amor transtemporal i a la que no li falta una part còmica, però també crítica.
0: Un moll acollirà l'exposició a l'aire lliure Sons de Mà, que s'inaugura diumenge a les 12 del migdia. El passeig serà l'Eguijut de vora l'oficina de turisme.
1: I és una iniciativa de l'associació Patrimoni Viu, Investigació i Didàctica en col·laboració amb l'Ajuntament. Com dèiem, aquesta exposició és a l'aire lliure, du per títol Sons de Mà, i està composta per 16 panells informatius en la que l'element central és la caragola de la mà. I vol vincular la memòria patrimonial amb la consciència ambiental marina i està comissariada per l'antropòloga Diana Borràs.
0: I ara vos contem dues propostes musicals per aquest cap de setmana.
2: La primera és diumenge amb el festival Mahler, la sinfonia número 1 i número 10, a l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigit per Bernat Kegles, a les 8 en un claustre de Sant Domingo. Podeu adquirir les entrades a tiquetip.com. Diumenge mateix també un concert de Padawans Big Band, serà una trobada de música moderna amb un millors músics joves de Mallorca a les 5 i mitja a la plaça de l'Església de la Cala Sant Vicenç, amb entrada gratuïta.
0: Recordeu que estan a la venda les entrades per a l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles.
1: Si es faran tres funcions, l'estrena és dissabte que ve, dia 3 d'octubre, a les 8 de l'hora baixa en un saló parroquial, i ho sent demà, diumenge dia 4, hi haurà una altra funció allà mateix a les 7. Per acabar, la tercera funció és el dilluns 12 d'octubre i és en un club pollença, també a les 7 del capvespre. Les entrades ja es poden comprar a tiquetip.com o bé personalment a l'àrea de cultura, l'oficina aquí en un claustre, la trobareu oberta de dilluns a divendres de 9 a 2. És Catalina Solivelles.
4: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys, i en aquesta ocasió tornar a revisitar aquest text ha estat per jo un exercici de memòria. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nassesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i al mateix temps, com vos deia, suposa un punt de trobada entre passats, el seu i el meu. En aquesta ocasió, creem una tronyella de records entre l'una i l'altra. I així seguim celebrant a Nassesc Ensenyat. Moltes gràcies.
0: I passant ja a la informació esportiva, la corredora pollencina Àngels Llobera es va proclamar guanyadora de la categoria femenina del Gran Marató Tres Picos. És una prova de muntanya de 55 quilòmetres i 2.900 metres de desnivell positiu. Això es va celebrar el dissabte 19 de setembre a Sant Martín de la Virgen de Moncayo, Aragó.
2: Llobera, convidada per l'organització i una de les favorites de la prova, va prendre la sortida a les 6 del matí, encara de nit, i amb els corredors equipats en frontal. Les primeres clarors del dia a la sortida del sol es van trobar ja en plena pujada. Un recorregut passa pels tres cims del Moncayo, el Pico San Miguel, el Pico Llobera i la penya Negrilla. Els participants disposaven d'un màxim de 10 hores per completar la prova. En categoria femenina, d'Àngel Llobera va ser primera amb un temps de 7 hores, 9 minuts i 6 segons. En segon lloc va ser Noelia Jiménez i el tercer lloc va ser per Susana Tamargo, amb 8 hores, 33 minuts i 22 segons.
0: I demà dissabte arriba la Pollença Running Fest, organitzat per l'associació Mitja Marató de Pollença.
1: Sí, recordem que hi ha la cursa popular de 10 quilòmetres i les curses de 5 quilòmetres que és tan popular com Campionat de Balears, com la cursa d'elit. Bé, totes la mateixa cursa, però hi ha totes aquestes categories i és que ja sabem que també s'intentarà batre el rècord del món en aquesta distància de 5 quilòmetres. Les inscripcions encara estan obertes a elitechip.net. Avui es fa la presentació oficial amb els atletes d'elit. Això és l'hotel que pot Pollença Park i hi ha estat tothom convidat a partir de les 7:30 del cap vespre.
0: I per demà ja s'han publicat horaris i ubicacions.
2: A les 11 comença la recollida de dorsals, a les 6 se sortirà la cursa de 10 quilòmetres i a les 7 i quart un participant de la cursa de 5. L'àrea d'esports de l'Ajuntament diu que dissabte estaran disponibles ubanys i les dutxes de la piscina coberta d'Humoy per a participants i també faran una festa a partir de les 9:30 a la plaça de Miquel Catjo en Humoy amb budillers Joel Salas, Cristian Mir i el grup Red Bellis.
0: I si no hi podeu anar, ho podreu seguir la cursa per streaming.
1: Sí, perquè demà se podrà veure la cursa de 5 quilòmetres en directe a través de Teledeporte, Ràdio Televisió Espanyola Play i també el canal de YouTube d'IB3. A més, a la zona de les carreres no passa i s'agalegui no porta Pollença, hi haurà una pantalla gegant per no perdre's cap detall.
0: I en categoria masculina vendran a batre el rècord del món dos grans corredors.
2: Gemechu Godana i Adisu Yihune, 12:47. I també hi participen el fondista segovià Javi Guerra i Chema Martínez. Tornaran a córrer a Pollença 15 anys després.
0: Però en clau femenina, en què comptarà el Pollença Running Fest?
1: I també tindrem dues grans figures. Per una banda, Ana Maria Varos, atleta de Navarra, campiona d'Europa, subcampiona del món de duetló i campiona del món per relleus. Per altra banda, Ana Maria Luz Tesuri, argentina, afincada aquí a Mallorca, és una atleta internacional que va participar en un mundial de mitja marató d'enguany.
0: I del Real Club Nàutic del Port de Pollença també tenim informacions. Per una banda, organitzen un any més el trofeu Colònia d'Optimist.
2: Serà aquest cap de setmana, dies 26 i 27, una cita per la classe Optimist D en la col·laboració de Colònia Caixa Pollença que reunirà a les joves promeses de la vela. Un proper dissabte, 24 d'octubre.
0: D'octubre, ja, sí. Fa dues vegades que m'ha menjat més.
2: Se celebrarà en un Real Club Nàutic amb diferents convocatoris. La primera serà a les 9, la segona a les 10. I
0: l'assemblea,
2: sí.
0: És que t'he embullat ara.
2: Ara m'has embullat. Però bé, podeu trobar més informació sobre aquesta cursa a xarxes.

0: Estàvem parlant de l'Assemblea General Ordinari dels Socis del Club Nàutic, dia 24 d'octubre. Primera convocatòria a les 9 de matí, la segona a les 10. Tota la documentació la tenen ja els socis, també a la secretaria i a la pàgina web del club. Però ara sí, Bruno, hi ha més curses. Una altra cursa que hi haurà dissabte, dia 3 d'octubre, és la desena edició de la Meme Mallorca 5000 Skyrunning, una cursa per muntanya que enguany formarà part del campionat.
1: Aquesta no serà Núcleo Nauti, Joana. Bé, serà la 10a edició de la Meme Mallorca 5000 Skyrunning, una cursa per muntanya que enguany formarà part del Campionat de Balears d'Ultradistància. Està organitzat pel Club Matinam per Somiar i la Selecció de Muntanya de Pollença, juntament amb la Federació Balear de Muntanyisme. Us podeu inscriure a litechip.net.
0: 9 i 21 minuts, ara anem a fer un repàs que hi ha bastantes notícies avui a la premsa escrita parlant de Pollença.
2: Sí, per exemple, anem directament a les planes esportives perquè és una de les notícies destacades del cap de setmana, aquesta associació de mitja marató de Pollença que organitza aquestes carreres de demà. L'última hora li dedica pàgina completa i diu així: Pollença cerca un rècord mundial. L'espectacle Adisu Yuhune i Gamet Chugodana són les dues grans estrelles que intentaran demà batre la marca dels 5.000 metres en un recorregut urbà. Bé, quan anem a pàgina completa, vos llegim les primeres línies, diu: Port de Pollença es convertirà demà en un dels grans aparadors de l'atletisme internacional. La sessió serà sobre un circuit homologat i dissenyat per córrer molt ràpid. Algunes de les grans figures del fons mundial atacaran el cronòmetre en uns 5 quilòmetres internacionals Port de Pollença. La carrera d'elit començarà a les 7 i quart. El gran duel tindrà accent etíope. Adisu Yuhune davant de Gamechu Godana. Yuhune arriba després de confirmar una temporada espectacular. Ha guanyat dues proves de 5.000 metres de la Diamond League a Xiamen amb un temps de 12.57.32 i a Oslo, on va volar fins als 12.47.62. A més, fou sisè en el Mundial de Ruta de Copenhague i té una millor marca de 12.54 als 5 quilòmetres. Està només a 5 segons del rècord mundial de Berihu Aregawi. Així, idò, per què no somiar amb una plusmarca mundial a Pollença? I davant hi haurà Gamet Chugodana, un atleta de només 20 anys que ja acredita els 13.02 en 5K. L'etíop ha demostrat que no li tem a ningú. Aquesta temporada va derrotar el doble campió olímpic Soufiane El Bakkali Chorzow i va tornar a superar-lo a la final de la Diamond League de Brussel·les, on va conquerir el triomf i el diamant amb 8.8.67 de 3.000 metres obstacles. Bé, podeu llegir d'avui l'article complet en tot detall de l'última hora. El Diari de Mallorca també ho publica, una miqueta més breu. Pollença acull una batalla per un nou rècord mundial. Els etíopes Adisa Yuhune i Gamet Chugodana cercaran demà batre la marca de 12.49 a la distància de 5 quilòmetres.
1: I el Diari de Mallorca, planes de cultura, parlen de literatura amb una fotografia de Fernando Perianes i diuen que les cròniques wagnerianes se presenten a Pollença. Ho passat dimecres cap vespre a la sala d'actes de la Fundació Roger Villalonga va ser l'escenari el que l'historiador Pere Sales i el percussionista Joan Campomà varen acompanyar Pere Estelric a la presentació del seu llibre Cròniques wagnerianes, que recull articles publicats al Diari de Mallorca durant el 2024 i 2025, on el col·laborador del diari explica les seves anades a Bayreuth i Leipzig per escoltar música de Wagner i Bach.
0: I d'arribam a les 9 i 25 minuts repassant aquestes notícies de la premsa escrita. Ara ja faim una ullada a les portades digitals.
3: Ràdio Pollença és comunitat.

0: No mirem la portada digital del Diari de Mallorca, que ens atén amb una entrevista i paraules del doctor Miguel Aguiló. Diu: els pacients cada vegada confien més en els farmacèutics. Avui divendres, les 468 farmàcies i els 1.188 farmacèutics col·legiats de Balears celebren el Dia Mundial del Farmacèutic. El doctor Miguel Aguiló, al capdavant des de fa més de 40 anys de la farmàcia Aguiló Juanola, reivindica el paper social i proper de la professió. Diu: podem atendre els pacients més ràpids que una sanitat saturada. La candidata que es va enfrontar a Carot per ser rectora du a la UIB als tribunals. La docent ha vist com se li han denegat el nomenament de catedràtica emèrita, però l'institució acadèmica sosté que no compleix amb tots els requisits. En tribunals també demanen 11 anys de presó per un atracament a punta de pistola a dos homes majors a casa seva, a Palma. I també, per altra banda, una dona acusa el seu nebot discapacitat d'agredir-la sexualment, també a Ciutat. El jutge interroga l'holandès prestamista de Plus Ultra que guardava lingots d'or a Santa Maria. I tornem a Ciutat. La cabra feliç tanca després de 4 anys d'èxits a Blanquerna. Diu: m'ha ajudat moltíssim per créixer personalment, ho necessitava. Empresaris i sindicats coincideixen: Balears necessita immigrants per sostenir la seva economia. CAEP i PIMEM alerten de la falta de mà d'obra, mentre Comissions Obreres adverteix de la paradoxa d'unes illes que reben treballadors estrangers al mateix temps que expulsen els residents per el cost de l'habitatge i les condicions laborals. El bus nàutic de Palma naufraga. L'autoritat portuària admet, un mes i mig després, que Tui va renunciar. En part forana, les festes d'Esbarmà de Binissalem reuneixen 2.500 persones a una fideuada amb 260 quilos de fideus a Can Araví. El municipi d'Oreguer viu una de les seves cites gastronòmiques més emblemàtiques de l'Esbarmà. En planes culturals, el MAC Jorge Blas presenta Il·lusionarte a Palma i diu: ara els espectacles de màgia són més àgils, a un ritme gairebé de TikTok. L'il·lusionista actuarà a l'Auditorium el 16 i 18 d'octubre amb un show que ret homenatge a Juan Tamarit i recupera l'essència d'aquest art. El mallorquí que caçava paraules a la Marina Baixa prèvia al boom del turisme. Un llibre recupera els viatges del filòleg Antoni Maria Alcobé per la comarca en recerca de paraules per l'elaboració del diccionari català-valencià-balear. I acabem amb un titular esportiu. En futbol, el Mallorca enfronta la seva primera prova de foc de la temporada. Els vermellencs es veuran les cares aquest diumenge a l'Almeria, el rival més complicat de tots els que s'han enfrontat fins ara i un dels preferits per l'ascens. Serà el primer d'una sèrie de partits molt exigents.
1: Repassam notícies del diari digital Ara Balears. A portada trobam una notícia sobre el franquisme que diu: em varen sedar i em vaig aixecar a Madrid. Així vaig entrar al patronat en 16 anys. Consuelo García del Cid, supervivent dels reformatoris franquistes, participa aquest cap de setmana a l'Aró, a unes jornades organitzades per dones en dansa sobre aquesta institució a la dictadura. A Menorca ja no es pot viure. L'encariment general dels preus i l'afluència rècord de visitants empobreix la població local, que pateix l'emergència de l'habitatge i ha hagut de modificar hàbits de consum. Carles Rabassa assenyala els enemics subtils del català i crida a no canviar de llengua. La 37a edició de la Setmana del Llibre en Català s'ha inaugurat aquest dijous als Jardins de la Misericòrdia de Palma amb el pregó de l'escriptor mallorquí. Marga Melià, a una entrevista, diu: hem estat pioners en el desastre, però també poden ser-ho a la resposta, diu la cineasta a l'Ara Balears. El Consell no reduirà la capacitat de creixement turístic ni la pressió en el sòl rústic. El president del Consell diu a GOP i Terra Ferida que Mallorca ha arribat al límit, però les entitats li retreuen que no canviï el PIAT ni el pla territorial. Pilar, entre llàgrimes, diu: he cotitzat 40 anys i ara dorm al cotxe. Després de perdre l'habitatge que tenia al carrer de Joan Crespí, Pilar relata una periple per diferents allotjaments fins a acabar vivint al carrer. Les treballadores de les escoletes de Palma diuen: una promesa no paga el lloguer. Comissions Obreres i UGT no descarten reprendre les mobilitzacions si Cort no resol el bloqueig del nou contracte. El director general d'IV3 admet que es va modificar la notícia sobre la cadena humana del trenc. Josep Codó defensa que la peça inicial era partidista i que calia completar-la. Els treballadors havien denunciat el juliol una ingerència de la direcció d'informatius. D'altres notícies, el músic i director Joan Company rep el Premi Nacional de Música Coral. El músic santjoaner és reconegut per una trajectòria de 5 dècades vinculada a la direcció coral i a la fusió de la música coral a l'Estat. Cort va autoritzar una benzinera a Platja de Palma en zona inundable, denuncia Més. La formació exigeix les explicacions al Balda perquè la zona ja havia estat declarada inundable quan l'Ajuntament va procedir la llicència d'obres l'abril del 2025. I Tui abandona el bus nàutic de Palma. L'autoritat portuària haurà de repetir-ne el concurs. La Unió d'Empreses havia ratificat que podia prestar el servei en 4 embarcacions, però a l'agost va al·legar dificultats per aconseguir-les. Un reportatge a l'Ara Balears sobre polítiques. Fan una pregunta: es pot prohibir que els fons voltors comprin habitatges a les illes? Més per Mallorca recupera la seva llei contra l'especulació després del pronunciament de la Comissió Europea. Un article també de Biel Vicenç que diu: l'interior de Mallorca en un punt d'inflexió. La pressió urbanística i turística avança sobre el Pla de Mallorca mentre el sòl agrari es redueix i el camp assumeix cada vegada més usos residencials i turístics. I per acabar, el jutjat balear acumula més feina, un 2,4 més de casos i un 9,1 menys de resolucions. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, admet un augment preocupant de la litispendència, però defensa que la davallada de resolucions és esperable i raonable per la reorganització de la justícia.
2: Ja vam fent una ullada a l'edició digital del diari Última Hora. Obri parlant de l'emergència habitacional i destaca... diu: el fons voltor estan prenent el pol i desnonant els nostres majors com un virus. La portaveu de la PA, Àngela Pons, adverteix d'un augment dels desallotjaments per final de contracte en els barris més envellits. Pilar, la desnonada a Palma, diu: un fons voltor va comprar casa meva i he hagut de viure en un cotxe. Cort atén Pilar, la Mari Carmen mallorquina, des del mes de juny. Junts admet ara negociacions amb el govern i Sumar pressiona el PSOE per a un altre decret d'habitatge. James Rhodes es va oferir a comprar el pis de Mari Carmen. L'empresa s'ha negat a tot, diu. En clau de successos, el conductor de la furgoneta en què va morir 27 cursos de caça culpa la naviliera. El cor de ferro de la doctora Calderón destaca que la cap de servei d'urgències de l'Hospital Universitari Juan E. de Miramar afronta l'Ironman de Hawaii després d'anys de sacrificis, matinades i milers de quilòmetres d'entrenament. La pensió mitjana pujarà un 46 euros a les Balears el 2027. Amb això no tenim per res. Una dona acusa el seu nebot amb discapacitat per abusar-ne d'ella a Palma. És un perill que estigui al carrer. Educació exigirà a la FP Digital un mínim d'hores presencials per garantir-ne la qualitat. De les eleccions municipals del 23M, Proens destaca el diari Última Hora que Proens cerca amplificar el seu poder municipal amb el tancament de candidats al G10. El PP presenta candidats continuistes on governa i canvia les cares a dos municipis on aspira a governar, Inca i Manacor. I en relació a aquesta notícia, aquest article també diu: en l'elaboració d'aquestes candidatures es comprovarà si prosperen alguns moviments del PP per recuperar a Balles, que varen abandonar el partit en José Ramón Bauzá, però que encara tenen pes en els seus respectius municipis, com és el cas de Tomeu Cifra a Pollença. Entrevista a l'última hora a Pablo Rodríguez. Destaca: no conec cap lloc del món amb un impacte negatiu de la conservació marina. Ell és doctor en Ciències del Mar i substitueix Aniol Esteban com a director de la Fundació Marilles. Guitarreca de la Fuente canta els seus pecats a Palma abans del seu bateig actoral a la Bola Negra. Bars de Mallorca, l'històric bar central del Coll, continua cercant relleu. La pandèmia ens va fer molt de mal, diu l'actual propietari. El jutge interroga l'holandès prestador de Plus Ultra que guardava lingots de Santa Maria. Estafen 5.650 euros a un hotel de la platja de Palma després de fer-se passar per una empresa d'alarmes. Un dels capitans estafats per la nàutica d'Eivissa diu: és un escàndol, deuen a tothom. El cap dels bombers de Mallorca parla sobre els trasllats a Son Espases que investiga AESA. Diu: no són sanitaris, som rescatadors. Més de 13.000 migrants s'han incorporat al mercat laboral a les Balears en la regularització extraordinària. Condemnat l'únic membre de la banda de la Nora de la Paca que es va desvincular de la partida de cocaïna. Les benzineres exigeixen mesures urgents al govern. El 1 d'octubre, omplir el dipòsit de dièsel costarà 14 euros més. Tailàndia desestima els recursos i manté la cadena perpètua Daniel Sancho. Nou ciutadans jutjaran Begoña Gómez, incomunicats per deliberar per 70 euros al dia. I acabem fent un repàs a les planes esportives. Com vos hem explicat, Pollença reuneix les estrelles del fons mundial. Els dos etíots arriben disposats a atacar el rècord del món de 5 quilòmetres. Richard Gasquet formarà part del Team Rafa a l'exhibició Nadal del 3 d'octubre. I d'arribar a les 9:37 minuts, repassant aquests titulars digitals de les portades d'aquest divendres 25 de setembre. I ara passam a repassar la meteorologia.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I de continuar igual, ho tens aquesta setmana, no té res de nou. Quan diuen els meteoròlegs, la predicció d'ahir és la d'avui i també serà la de demà. Així tenim aquesta setmana, continuem amb aquest temps d'estiu a la tardor que acaben de començar. Sol, núvols prims, despistats, poca brisa i una temperatura sense canvis aquesta divendres. Avui, temperatures màximes entre 28 i 32 graus, o vent en general fluix de component oest, brises costaneres a l'illa de Mallorca. I d'aquí Pollença, temperatures màximes de 32 graus centígrads, la mínima la mantenim al voltant de 18, i el cap de setmana el tindrem més o manco així, entre 30 i 32 graus, les màximes. Jornades predominantment assoleades, i vos avançam que la setmana que ve la començarem igual o pitjor, perquè la mínima la tornarem a tenir ben alta, al voltant de 21 graus de mínima, i entre 31 i 32 les màximes per la setmana que ve. La temperatura és agradable, encara en aquesta hora a l'estació de Calvari, 22,6 graus, la mínima s'ha donat a les 7 de matí en 18,8 graus, ara el vent estarà bufant a 1,6 km per hora, la direcció és de mestral, nord-oest, la humitat està al 57%, i pel que fa a la pressió atmosfèrica, 1.019,8 hectopascals. En un moll el termòmetre està un poc més alt, 23,2 graus, la mínima també està més elevada, no han davallat el port de Pollença de 20,2 graus i aquest registre no s'ha donat fins a les 8 del matí. El vent ara mateix en calma, la pressió atmosfèrica 1.018,5 hectopascals i la humitat al port de Pollença està elevada, 82,5%. I acabem fent una ullada a la situació marítima. També bona mà pel que fa a la mà, marejol, onatge molt dèbil entre Formentor i Cap de Pere, ben fluix i, com dèiem, no hi ha avisos costaners actius.
1: Jo, quan vaig en cotxe, es fa Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
2: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: Misteri de Bruno. Fa estona que tenim aquesta secció sense en Bruno.
1: Sí,
0: bé. Que la Maria la fa molt bé, no?
1: Sí, ahir vareu parlar de...
2: Però fa les seves informacions, que m'envia ell. Ja me diràs.
1: Vareu parlar d'aquests joves...
3: Bueno, però no me'n recordo, que vàrem parlar
1: Ai,
0: sí, però nosaltres, la Maria i jo, no sabíem.
2: No ho havíem sentit mai.
1: I sí, bé, això s'ha de fer molt vial, però bé. Me'n reia quan dèieu un oms de que li feien de les paròdies.
0: Era molt bons.
1: Sí. I n'hi ha molt més. Però bé, avui volia xerrar d'una altra cosa que m'ha passat. Mira que no, a la ràdio no m'ha agradat xerrar de nosaltres, però bé... Vull xerrar d'Oasis i bé, segur que van tornar fa 2 anys, van fer una gira, superbé, tot sold out, han tret un documental sobre la seva vida, supos que sabeu quin grup és Oasis, és un grup mític bé, britànic, i ara estan fent una altra gira. I què passa? Per aquesta gira, per tenir les entrades havies de fer moltes coses. No? T'ho posaven difícil, havies d'emplenar un formulari amb el teu correu, després t'envien en teoria un codi per comprar les entrades, és a dir, ja t'ho posen difícil per comprar les entrades. I què passa? A mi no m'han enviat cap. Jo vull anar a veure Oasis. I com ho faig?
0: No? Tu vares comprar entrada?
1: No, és que per comprar-les has d'emplenar un formulari que te fan preguntes sobre la banda per veure si...
0: Si et fan o no.
1: Exacte.
0: No vas allà...
1: I després, si tens la sort, t'envien un codi per comprar les entrades.
0: Tu no has tingut la sort.
1: No he tingut la sort. I a més, que no són barates. I crec que ja vam parlar fa un temps sobre el preu de les entrades i tot això, però m'apareix que cada picló d'anar a veure una persona que t'agrada, no? Un d'aquests grups o cantants grans, és supercomplicat. I les entrades de revenda, te pots imaginar quant estaran. No? I volia dir que estic un poc enfadat amb això, perquè ja volia veure Oasis i molta gent, i clar, és,
2: has fet el que
1: sort,
2: te deien, has fet un procés que en toque i no t'han donat
1: no m'han donat res, i clar, aquí entro debat de si s'han de posar un límit a les entrades, però clar, ningú t'obliga a anar a veure-los.
2: Jo trobo que han de fer més feina Oasis, han de fer com a Shakira, 12 concerts per ciutat fins que tothom quedi cansat d'anar a veure'ls, tothom tingui l'oportunitat. Que deixar de fer un concert per país.
1: Que en Shakira és una altra. Hi ha hagut moltes queixes de que no s'escoltava bé, no se veia bé, que pagaven molt de vés per una entrada i no veien ni la pantalla bé, no? I això hauria de...
0: En Shakira hi havia entrades fins en el darrer moment.
1: Sí, sí, sí. I...

0: indignat perquè ja volia veure Oasis i no sé si els podré veure.
1: I a on era aquest concert?
0: A Barcelona, n'hi ha per tot. Però de la gent que ho va veure a la Terra han ampliat, fan com una setmana de concerts, imagina't, i fan una gira europea, és a dir, passen per tot i Barcelona van dos dies.
2: No, si qualcú té una entrada i li vol regalar a en Bruno, estarà ben
0: regalar-ho,
2: content.
0: Regalar-ho, jo vol la compra.
2: Si li vol si vendre, vendre.
0: Però sí, ha estat una locura tot això d'Oasis per xarxes, tothom dient que ha aconseguit un codi com si hagués trobat o... I la gent que venia aquests codis que al final anaven un teu nom, no sé, ha estat tot, tot
1: sempre molt... hi ha problemes en les entrades.
0: Sí, sí, sí, però això més encara perquè ho han volgut fer més exclusiu, supos que per posar les entrades més cares i que no se puguin revendre, a més no sé com funcionarà, però bé, m'apareix que la música cada pic, quan hauria de ser una cosa que no dic que hauria de ser gratuïta, però que tothom hauria de poder gaudir, no? Cada pic ho posen més complicat i no tothom ho pot anar a veure.
1: Més inaccessible.
0: Més inaccessible. Però sí, no sé, vosaltres heu pagat molt per anar a veure un grup. Quant ha estat lo més que heu pagat?
1: Jo fa tant de temps que no vaig a un gran concert d'aquests, fa molt d'anys que no hi vaig. D'aquests ara darrerament que pagues tant i no he anat a cap.
0: I ja bé què feis. Però això d'anar a Shakira a Madrid o a Barcelona era, no ho sé, a totes dues. A Barcelona. Era que actuaven a Shakira.
3: A Madrid.
1: A Madrid. A Madrid. Shakira és a Madrid, sí. Que ha muntat una residència, sí, d'aquestes enormes.
0: Hi havia molta gent i hi ha vídeos de la gent que la pita i crida perquè estan darrere una torre que no veien ni la pantalla. És a dir, te pots imaginar. Jo crec que mos deixam estafar a pics i hem de ser un poc més sensibles amb això. Però bé, per celebrar que no tenc entrades, podem escoltar una cançó d'Oasis. Almenys els escoltarem per la ràdio.
1: Has de ballar, però.
0: Sí, clar. Ara mateix
3: ballaré.
1: Sí, sí. Quina has triada?
0: Slide Away, que és una de les cançons que surt en el meu documental, si no l'heu escoltada. És una cançó molt xula.

0: Has tardor, al cotxe, a casa. Gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.
1: I tot de res minuts fins a arribar a un butlletí de les 10 per fer un repàs de l'agenda i, com sempre, començam amb les informacions de l'Ajuntament. Hi ha música al carrer avui divendres a baix de l'edifici consistorial, a baix de l'Ajuntament, en Tramuntana Gitsi, a les 8.
2: Clubs de lectura també a Pollença, un de lectura infantil. Es farà una reunió informativa aquest dia 29 a les 7 a Can Llobera. Podeu demanar més informació a mediadora@jpollenca.net. I en Omoi, a la biblioteca d'Omoi, es faran sessions el darrer dimarts de cada mes. Vos podeu inscriure al mail info@siracusacultural.com. Per adults serà a les 7, per juvenil de 14 a 18 a les 6 i el club de lectura infantil de 8 a 13 anys a les 5.
3: Anem amb les informacions que arriben de diferents entitats. La tercera edat de Colònia té organitzades moltes activitats, com aquest de setmana a Calabà, el 16, 17, 18 d'octubre, l'excursió a Marineland, dia 5 d'octubre, o viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre. Si voleu més informació d'aquestes activitats, adreçau-vos a la seva oficina, tercera edat de Colònia.
1: I pel que fa a l'Associació de Persones Majors de Pollença, les activitats que posaran en marxa un mes que ve per el curs 2026-2027 són pilates, gimnàstica, ball en línia, ball de saló, labors d'agulla, jocs de carta i torna a la coral. Tot i això hem de dir que hi ha llista d'espera a les activitats, però podeu apuntar-vos, si voleu més informació, a l'oficina de l'associació UCAP Vespres, i també podeu apuntar-vos a un dinar d'aniversari. Serà dia 11 d'octubre, un menú que inclou aperitiu, frit, porcella i pollastre, gató i gelat, amb ball, amb música en viu, 25 euros socis, 30 no socis, i els tiquets podeu adquirir a l'oficina de l'associació dimarts i divendres de 6 a 8. Aquest dinar enguany el faran a Pollença, a la pista de futbol del pavelló.
2: I aquest dilluns podeu donar sang en un moll a l'associació de veïns de Port de Pollença de 4 i mitja a 9. Heu de reservar cita a la pàgina web donasang.org.
3: Més qüestions. Recordem que dilluns que ve hi ha la darrera de les xerrades que organitzen a Fama amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer aquest mes de setembre. I d'o dilluns, a partir de les 6 i mitja, a la Fundació Roger Villalonga, l'educadora física Paula Bargall xerrarà sobre el paper de l'exercici físic, que és clau per la prevenció de la salut cerebral. Si hi voleu anar, és gratuït, però cal fer inscripció prèvia en aquest telèfon, al 629-61-11-73.
1: La quinta del 67, que són els nascuts l'any 1946, la quinta del 67 nascut l'any 1946, celebraran un dinar de germanor dia 2 d'octubre en un restaurant Cavallet de Dimoni. Les inscripcions es poden fer allà mateix fins dilluns i el preu és de 35 euros, però si voleu més informació hi ha un telèfon que és el 621-143-854.
2: La quinta du 56 vol fer un dinar i per això fa una crida a la gent nascuda al 56 per afegir-los a un grup de WhatsApp per celebrar els 70 anys. Podeu contactar amb n'Antoni al 666-553-550.
3: I la quinta del 54 vol celebrar també els 72 anys. Ho faran amb un dinar en un restaurant La Parra dia 31 d'octubre. Les inscripcions es poden fer en un mateix restaurant.
1: I passam ara a repassar les propostes d'agenda. Avui divendres es presenta el llibre La Porta, de Damià Vidal, amb Agnès Cerdà, qui presentarà l'acte, i és a les 7 a Can Llobera.
2: Dissabte serà el Pollença Running Fest. Hi haurà festa després de les curses a partir de les 9 i mitja a la plaça d'Omoi.
3: I amb el diumenge hi ha diverses propostes, com per exemple el darrer de concerts del Festival Mahler. Diumenge es podran sentir les sinfonies número 1 i número 10 a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigits per Bernat Kecles. El concert és diumenge a les 8 en el claustre del convent i les entrades es poden comprar a tiquetip.com.
1: I també diumenge al migdia, a les 12, s'inaugura l'exposició a l'aire lliure Sons de Mà, al passeig Saralegui, davant l'oficina de turisme d'Humoll. És una mostra de 16 panells que pren com a eix conductor la caragola de mà, el corn. Està comissariada per l'antropòloga Diana Borràs Rodes, entrellaça la recerca antropològica en les veus del poble mariner i la memòria oral.
2: Per acabar la setmana, també diumenge, hi haurà un concert de Padawans Big Band, una trobada de música moderna amb els millors músics joves de Mallorca, a les 5 i mitja, a la plaça de l'Església de la Cala Sant Vicenç, amb entrada gratuïta.
3: I aprofiteu també aquest de setmana, per exemple, per anar a veure exposicions, perquè de propostes en tenim moltíssimes. Mireu, per exemple, les que fa un grapat de mesos que poden veure per aquest redol aquí, a prop del convent. Tenim en els jardins Joan Marc, més o manco davant de l'entrada del museu, les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. A dins l'Iglesia del Convent, a Natureza d'Albano Afonso, ja és fins dia 25 d'octubre. També podeu veure encara en un museu a la recerca de Bocoris 4.000 anys d'arqueologia pollensa, i ens queda també en el Club Pollensa l'exposició dedicada a Xesc Ensenyat, que han titulat així Xesc Ensenyat, un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollensa, i és fins dia 31 d'aquest mes que ve d'octubre.
1: I de fins aquí el repàs de l'agenda, que ja sabeu que podeu consultar si entreu a www.radiopollensa.net.
4: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollensa.net i al 107.9 de la FM.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Les Balears tenen la taxa d'absentisme laboral més baixa de tot l'Estat. Es registren de mitjana 25 per cada 1.000 treballadors actius. Ara bé, les baixes sí que han de dir que s'han multiplicat per 5 en els darrers 10 anys, sobretot després de la pandèmia de Covid. Són les dades que ha donat a l'informatiu matí Arantxa Sitjà, que és vocal del Col·legi de Graduats Socials de les Illes.
1: I s'han disparat per un motiu principal, per la major conscienciació que tenim de la salut mental i de la seva incapacitació laboral. Tampoc no ajuda, explica Sitjar, l'actual clima de crispació que pateix la societat espanyola, que està causant estralls, sobretot en els treballadors de cara al públic.
2: Seria un poc per l'estrès laboral. Pues, les persones que fan feina que ara no és públic, n'hi ha aquesta crispació, aquesta falta... Bueno, sí, aquesta millor mancança d'empatia, que càrrega de feina... Pues que això podria dur a terme pues, aquestes baixes laborals, sobretot derivades de salut mental.
1: En termes generals, l'increment de les baixes laborals s'ha produït per tres motius. L'envelliment de la població activa, l'allargament de les llistes d'espera que ajornen les curacions, però sobretot, com dèiem, perquè hi ha més consciència de la incapacitat que causa la falta de salut mental.
0: I més qüestions. Proliferen els gimnasos destinats exclusivament a estrangers del poder adquisitiu aquí a les Illes. De fet, en els darrers 2 anys, l'Associació d'Instal·lacions Esportives ha confirmat aquesta tendència.
1: Són, en la majoria dels casos, gimnasos urbans d'elit que cobreixen la demanda d'un tipus de client molt concret, resident o turista alemany o suec amb un elevat poder adquisitiu i que demana, a més d'esport, altres tipus de tractaments de salut i estètics. Les classes es fan en el seu idioma a banda d'anglès i la quota pot arribar als 300 euros al mes. La presidenta de l'Associació d'Instal·lacions Esportives de les Balears és Nati Company.
3: No són centres que s'han fet per inversió de capital estranger, i capten més estrangers que espanyols, perquè posen una quota molt alta a vegades i perquè la gent va comentant i se fan el seu centre social i és bon veient que s'ajunten, no?
0: I Sumar es mostra optimista pel que fa a l'aprovació dimarts que ve d'un nou reial decret llei d'habitatge que permeti aturar desnonaments com el de la Mari Carmen a Madrid per part d'un fons voltor.
1: El ministre de Cultura i portaveu de la formació, Ernest Urtasun, en una entrevista a la cadena SER, ha assegurat que s'ha intensificat les negociacions les darreres hores per donar el vistiplau a un paquet de mesures dimarts que ve. Ara bé, després vendrà el més complicat, validar-ho al Congrés, on necessita el suport de partits que fins ara hi han votat en contra, com Junts per Catalunya. Veu, però, voluntat d'aconseguir-ho.
4: Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a estudiar. Es decir, que yo creo, si la pregunta es si existen condiciones para que el martes vaya un real decreto con acuerdo, yo mi respuesta es que la voluntad política por parte del gobierno está allí y que creo que además sería deseable y que lo vamos a intentar hasta el final y por lo tanto yo creo que tenemos que tratar de construir un decreto donde todo el mundo se sienta reflejado.
0: I una pompa el que fa a la plana econòmica, el PIB espanyol accelera el seu creixement fins al 0,7% en el segon trimestre de l'any, estirat pel consum i per la inversió. Així, ha registrat un avançament interanual del 2,6%, similar al que es va notar entre gener i març. Són dades de comptabilitat nacional publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: D'aquesta manera, l'economia espanyola encadena 24 trimestres amb taxes intertrimestrals positives. Pel que fa al detall, de març a juny, la demanda interior va contribuir amb 1,1 punts percentuals al creixement del PIB, mentre que l'externa en va restar mig punt.
0: Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ara avui ens en la meva ràdio.
7: No, la meva no, la teva.
6: No, dic la meva. Ràdio Folla. Ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
8: La teva ràdio.
6: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
9: A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack.

0: I de per les possessions anirem una setmana més, la darrera d'aquesta temporada d'estiu. Toponímia Pollencina torna la setmana que ve i serà quinzenal, cada 15 dies a partir de la nova temporada. Nosaltres un divendres més saludem en Joan Torres i en Miquel Àngel Marc. Bon dia.
1: Hola, Joana, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàu?
2: Bé, és a dir, darrer programa d'estiu, diguem-ho així, sí. I llavors la setmana que ve, a partir de dia 9, farem programa ja 15 dies, no ja de setmana.
0: Teniu molta feina, a l'hivern.
2: Sí, sí.
1: Un entreteniment, hem de fer qualque cosa.
2: Sí.
0: Estàveu preparant un llibre, entre altres coses.
2: Efectivament, sí. Un llibre que sorgeix d'un programa de ràdio, no? De toponímia de vore de mà.
1: L'any passat,
2: sí.
0: Que va tenir tant d'èxit.
2: L'estiu de l'any passat van fer la toponímia de vore de mà, des del torrent Fondo de Mortig fins a pràcticament l'Albufereta.
1: La Gravet.
0: Sí, l'inici, sabíeu on va començar, el final no teníeu molt clar vosaltres dos, on acabava. Un volia...
1: En el Grauet.
2: És a dir, de vegades es veu que el terme municipal de Pollença comença a la Xaleta d'Ariant, però nosaltres vam agafar del terreny Fondo de Mortit perquè fins a partir del terreny Fondo de Mortit és Urfals d'Ariant, és a dir, és una finca pollencina i, per tant, els límits administratius no coincideixen sempre amb els límits reals, no? I això ja ho hem vist i n'hem parlat, eh? Hi ha moltes finques, Ariant, Son Marc, Mina, que tenen part dins Pollença i part dins Escorxa, o part dins, fins la Pobla també, Son Vila té una part de la Pobla, per exemple, no?
0: I avui, en quines petites possessions anem?
2: Avui parlarem de Can Bernassa, a la vall de Colònia, i llavors parlarem de Can Tirana, en el començament de la vall de Sant Vicenç. I comencem, si t'assembla bé, Joan, per Can Bernassa. Can Bernassa és una finca que està aferrada, està entre Can Cosset, Colònia i Can Sucre. I, curiosament, precisament en Can Sucre, segles enrere formaven part Can Sucre i Can Bernassa d'una possessió anomenada Son Company, que és de les primeres que se va separar o segrellar o dividir de la finca mare, que era Colònia. No és així?
1: Així és. I després les cases de Can Bernassa, que es trobaven en el redol de Colònia,
2: sí,
1: també se van segregar. Les antigues cases són ara Can Casoleta.
2: Sí.
1: La Tafona fou venuda i s'edificà Can Ciutadà.
2: Sí. Pensa que ara les cases de Can Bernassa, les actuals cases de Can Bernassa, està, quan ja fos el camí de Can Bosch, a mà dreta, i un temps estaven a l'esquerra en un redal de Colònia, com tu dius molt bé. És a dir, sí. Que,
1: I avui les cases de Can Bernassa es troben a la part dalt del camí de Can Bosch.
2: Efectivament. I aquest nom de Can Bernassa, quan te el trobam?
1: Bueno, ja tenim notícies en el capbreu de l'Orde de l'Hospital de 1585.
2: Sí.
1: I diu que Jaume Bernàsser, capbreva, manifesta ser propietari d'aquesta possessió.
2: Molt bé. Bé, idò, ja fet aquesta introducció de Jan Bernàsser, i podríem parlar un poquet de conradissos que té dins la finca de Jan Bernàsser.
1: Sí, per exemple, els fiters.
2: Fiters, sí senyor.
1: Que està dins la costa de Can Bernassar, i és un lloc on s'hi troben pedrotes que sobresurten del conradís.
2: Exactament.
1: Fiters.
2: Efectivament.
1: Fiters a les pedres aquestes.
2: Efectivament. I llavors hem parlat d'un parell de sementers, un sementer de davant les cases i un sementer de darrere les cases, que estan també aferrat en un camí de Can Bosch. Aquests dos sementers, un davant i l'altre a l'esquena de la casa.
1: I per últim, la tanca del pont.
2: Sí.
1: Que està just de vora del pont de Can Cosset.
2: Efectivament, que pont travessa el torrent de la vall de Colònia, el torrent de la vall de Colònia. Llavors, a la costa de Can Bernassa trobam un topònim molt conegut, perquè també el trobam també en part dins Can Cosset, que és Xena Martina. És un paratge com si fos un lloc enclotat entre Can Cosset i Can Bernassa, i dins d'aquest paratge de Jana Martina hi ha un pouet petit. Sí, sí, sí. Què més tenim per la costa?
1: Teníem el Corral de l'Ausina,
2: sí,
1: que és una de les confrontacions de Can Bennàsser,
2: sí,
1: i això ho hem trobat en el registre de la propietat de 1868.
2: Ja és un nom antic, el Corral,
1: sí,
2: de l'Ausina.
1: El registre de la propietat de 1868, mal dit. El registre de la propietat en l'any
2: 1868. 1868, sí. Llavors hi ha el Pla de la Caseta, que està també a la costa de Can Bennàsser, i llavors...
1: El Piolet,
2: sí,
1: que està a ponent de les cases de Can Bennàsser i fa com un turó, un petit turó.
2: Fa un turó, sí. D'Aigo, allà tenim el pou de Jana Martina, que sí, ja n'hem parlat, que és un pou magre, realment, i llavors ja tenim...
1: El Saragall de Jana Martina,
2: sí, sí,
1: que està entre Can Bennàsser i Can Sucre, i de ballar per les rotes.
2: Rotes, molt bé. I llavors Can Bennàsser, quan llavors veurem a Can Tirana, és una finca que s'ha segregada, que està dividida, i ara hi ha moltes... bocinets, que un temps eren Can Bennàsser i ara tenen un altre nom, encara que, en fi, se'ls reconeix com encara part de Can Bennàsser, però tenen un altre nom perquè són finques independents. Una és Can Eloi, és un bocí de vora el pont de Can Cosset, anomenat també Can Ciuró. Són noms moderns i fa referència normal nom de la gent que duia aquests bocinets. Llavors aquí hi ha més.
1: Tenim Can Bieló.
2: Sí.
1: És una tanca de vora al pont.
2: Sí, sí. Llavors hi ha Can Quesoleta, que està, com han dit abans, dins la... en un redol de Colònia, i també se va dir Can Bennàsser d'en Vila.
1: Sí, i bueno, i després Can Ciuró, com sí, han dit,
2: sí,
1: també,
2: sí, sí, sí,
1: que
2: sí,
1: està de vora al pont de Can Cosset, també ha anomenat Can Eloi. Can Eloi també ha anomenat Can Ciuró, o sigui...
2: I llavors hi ha Can Cosset de la Creu, que és una parcel·la entre Can Cosset i Can Bennàsser.
1: Can Jura.
2: Sí, no confonden Can Jura de Colònia.
1: No, no, això és una parcel·la que hi ha entre Can Cosset i Can Bennàsser.
2: I per últim, crec que hi ha Can Mostatxo, que està davant Can Bennàsser, és una propietat diferent, que ja fa un nom de la persona que ho va comprar, un mal nom que, que tenia la persona que ho va comprar, Mostatxo.
1: Exacte.
2: Bé, i fins aquí un poc la toponímia d'aquesta petita possessió, sí, perquè un d'ells era molt més gran, però bueno, s'ha anat de qualque manera dividint i per tant tornant petita.
0: Era fins aquí Can Bennàsser. Fins aquí Can Bennàsser.
2: Fins aquí Can Bennàsser. I ara comencem amb una finca que es diu Can Tirana, en el començament de la vall de Sant Vicenç.
1: En part de l'antiga alqueria de Sant Vicenç, i hi ha diverses divisions, i d'aquí surten Can Tirana i Can Vic. Altres divisions de la vall seria l'Hort de Sant Vicenç, Can Botana, serien les divisions
2: d'aquesta
1: alqueria islàmica en el repartiment.
2: Perquè en quin any trobam aquest mal nom o aquest nom de Tirana?
1: També ho he trobat en el Cabrer de l'Orde de l'Hospital de 1584,
2: sí,
1: 84-85, i és un mal nom, Tirana, i dona després, any més tard, donarà noms a totes aquestes terres i tal.
2: Sí. A 1657, en un segle ja de set, aquesta possessioneta se de Son Tirana, és a dir, com... Això n'hem parlat mil vegades, sí, que Pollença, segle XVI i XVII, moltes possessions que ara diuen Can Tal o Can Qual, eren Son Tal o Son Qual. La majoria eren Son.
1: Son,
2: i ara Son Tirana.
1: Això és d'en...
2: Exactament.
1: Per això se deia Son.
2: Exactament. I era propietat d'Antoni Cabanelles en aquell moment, l'any 1657. I què més poden dir? Bueno, però una cosa que poden dir és que Can Tirana... que una part que té a l'esquena, té la Serra de la Punta, està ple de coves i avenys. És un lloc que és una zona molt calissa i està molt foradada, i no només hi ha moltes coves i avenys, sinó que, a més, que algun d'aquests coves i avenys tenen, s'hi han trobat restes arqueològiques, és a dir, d'època prehistòrica. És a dir, que això ho comentarem quan ja parlem d'algunes d'aquestes coves o d'aquestes veïns, és a dir, que...
1: I hem de dir que quasi totes aquestes, o totes aquestes coves estan catalogades.
2: Estan catalogades, sí, efectivament. El Gran Nord de Mallorca va fer una feina de catalogació molt important, Pensa, així tot, és a dir, és una finca que s'ha anat segrellant i tal, però pensa que als anys 60, del segle XX, hi va haver un procés d'urbanització d'això. El que passa que se diu, de fet avui en dia hi ha aquí a Mirallà en Tirana, que hi ha, crec que 18 xalets que se varen parcel·lar, se varen construir, però així com altres finques, el Vilar i la Font, són sols urbans, això va segueix sent rústic.
1: És a dir, sí, està molt amagat.
2: Sí, sent no rústic.
1: No se veuen pràcticament des de
2: no, carretera. Efectivament. Si puges per un camí, de que posa camí municipal de Can Tirana, passes per tots aquests xalets.
1: Pins i eusines i
2: sí,
1: tal.
2: Sí. Bueno, i d'on de començar el Lornons de dins...
1: De Conradissos.
2: De dins Can Tirana, eh?
1: Bueno, no tenim de Conradissos allà a Can Tirana, només hi ha un, que jo
2: sí, sàpiga. Sí, quin és aquest?
1: Aquest és les Rotes d'en Somereta.
2: Molt bé.
1: Que està entre Can Joquet i Cal Hereu.
2: Molt bé.
1: Just passar quan estava... passen les cases.
2: Exactament, sí senyor. Llavors, allà tenim... Bueno, com a referència muntanyosa, la Serra de la Punta, que la Serra de la Punta, és a dir, la Serra de la Punta, a la part esquerra, a la part de Ponent, té Can Tirana, té Cal Hereu, té Can Botana,
1: Can Vic.
2: I Can Vic, i a la banda de la dreta té La Punta, Can Suau, Can Sallí, Uvilà, Gomà i Silla, és a dir, que té aquestes d'això. Sí, sí. I la Serra de la Punta va des de La Punta fins a un call de Silla. Tal. Arriba a 315 metres d'altura, en un punt més alt, que van dir que Pollença, un cap cimal d'un lloc se deia un més alt de la Serra de la Punta, arriba a 315 metres. I una part de Can Tirana, evidentment, té com té l'esquena... té l'esquena la Serra de la Punta. Però què més tenim allà, en aquesta serra, precisament?
1: Pues està el coll de Can Suau, per exemple.
2: Sí.
1: Que és un coll orogràfic,
2: sí,
1: situat a 158 metres d'altura, d'altitud, entre Can Tirana, d'en Barba i Can Suau.
2: Llavors tenim la Punta d'Ullat, que també està... En aquesta mateixa serra de la Punta, la Punta d'Ullat. Bueno, i llavors ja aniríem al que antes hem començat.
1: La Serra de la Punta, que ja ho has explicat.
2: Sí, la Serra de la Punta, que ja he dit que és la referència... De fet, separa la vall de Sant Vicenç de les possessions aquelles de Rere Moll, i ja he dit que a la banda... d'un moll hi ha La Punta, Can Suau, Can Sallí, Uvilà... com Maisilla, i la banda de Sant Vicenç hi ha Can Tirana, Cal Hereu i Can Botana, crec.
1: Can Vic.
2: I Can Vic, sí senyor, sempre m'ho oblit de Can Vic. Sí. Molt bé. Bueno, i com he dit abans, en aquesta serra dins Can Tirana hi ha moltes coves i avenys, és a dir, perquè és un lloc molt foradat, i que podríem començar al l'avent de Can Tirana, està a prop de les Rotes d'en Somereta, té 10 metres de fondària i un metro i mil d'altura. Estatge de l'Ollà, com hem dit, com tu has comentat, i té aixecament topogràfic, és a dir, que té una topografia en detall d'aquest avenc. Què més?
1: Tenim un altre avenc, l'avenc del Mè, però de la Punta, aferrat al camí, aquest avenc, temps enrere, va servir per tirar-hi animals morts. Això passa molt de...
2: Sí, els animals morts els tiraven dins
1: un avenc. Sobretot cabres i ovelles. I està catalogat l'avenc, també. I té més de 15 metres de fondària.
2: Vale, llavors hi ha dos forats, o dues covetes, també aquí a Talaiàs, que és la Barbacana de les Creus, que és una barbacana, és una petita cama... En fi, com una cova oberta, dient...
1: Amb una balma.
2: Sí, una balma, que no arriba a 4 metres de fondària i 2 d'altura, situada molt a prop de la Querena, de la Serra de la Punta. I, com han dit abans, està aquí de l'Ollada i té aixecament topogràfic.
1: Hi ha una altra barbacana, sí, la Barbacana de les Estrelles, que està molt a prop d'aquesta, de les Creus,
2: sí,
1: i ocasionalment està ocupada i té restes... ciclòpies i ceràmica prehistòrica.
2: Sí.
1: I no arriba als 5 metres de fondària, o sigui, està catalogada també i té aixecament topogràfic.
2: Vale, i llavors ara anirem a un parell de coves, Una és la cova de les Òlives, està dins la que se coneix Can Tirana d'en Barba, també se coneix com la Cova de la Mata. Eh? Té 12 metres de nivell, 7 d'amplada i 25 metres de llargària. Eh? I com totes aquestes està catalogada.
1: I tenim la cova de Cantirana, pròpiament dita,
2: sí,
1: que està al peu del penya-segat d'oest de la Serra de la Punta.
2: Sí.
1: Se troba aquesta cova que està catalogada d'uns 15 metres de recorregut i 4 d'ample. Té aixecament topogràfic i hi ha restes de ceràmica, restes humans, el que hem comentat, totes aquestes coves tenen...
2: És a dir, a la punta ja s'hi han trobat, sí. Bueno, no d'Inxant Tirana, però de si a l'altra banda, una de les
1: treballes
2: més importants, que era Ubaus de la Punta.
1: De la punta. De la punta. I doncs, aquesta cova de Can Tirana és una cova natural amb enterraments,
2: uh-huh,
1: i que està diferenciada, té tres espais, la sala d'entrada,
2: sí,
1: la sala central i l'habitacle posterior. La zona catalogada ocupa una extensió de 1.100 metres quadrades, això diu...
2: I llavors hi havia una coveta, perquè és petita, aquí sigui la coveta d'un mussol, eh? És petita, està situada també a prop de la cova de les Olives, que ara n'han parlat, té una llargària de 7 metres i una amplada de 2 metres i mig. Eh? I s'hi han trobat restes d'ocells, en aquesta d'ocells. Eh? Està catalogada i té aixecament topogràfic. Eh?
1: Altra coveta, la coveta del naviforme.
2: Aquest és un nom modern, eh?
1: Modern, sí, naviforme. Però, bueno, naviforme és una construcció antiquíssima, o sigui que...
2: És antiga, però un nom modern.
1: Un nom modern. Es tracta d'un jaciment prehistòric catalogat, està situat damunt d'un turonet, i és una cova natural que està molt retocada. Se localitza enmig d'una zona de restes prehistòrics, difícil classificació, que podrien ser navetes, per això el de naviforme. La zona catalogada ocupa una extensió de 2.025 metres quadrats i la seva funcionalitat era la d'hàbitat d'època pretalaiòtica.
2: Idò, llavors tenim, per acabar això de coves, i, bueno, no, en tenim dues encara, la coveta de Can Tirana, mm-hmm, en aquest cas està a prop de la cova de Can Tirana, però és més petita, eh? I té poca fondària, eh? I quan plou s'hi acumula aigua i això fa que moltes vegades molt d'ocells rapinyaires, jo que sé, àguiles o falcons,
1: sí, cors,
2: i vagin per allà moltes vegades, eh? És a dir que, i per tant normalment trobam en aquesta cova de Can Tirana molt de restes d'animals, sobretot d'ocells, eh?
1: Molt bé, i ja per acabar, bueno, podríem dir més, però l'Enfony,
2: sí,
1: que és una cova natural catalogada amb alguns retocs artificials, es troba dalt d'un turonet a Can Joquet.
2: Vale. Molt bé, i llavors, com he dit abans, com han comentat, Can Tirana era una antiga possessió, fins i tot se va dir una època de Son Tirana, avui en dia està molt dividida, molt parcel·lada, molt segrellada, eh? Però i el que farem serà parlar d'unons d'aquestes finquetes segrellades. Eh? I començarem en Can Barxeta. Can Barxeta és una petita parcel·la, té a casa, ferrada a la carretera de Sant Vicenç, eh? Abans d'arribar a Nucremer, el que m'hi ve. Això és Can Barxeta. Eh?
1: I després tenim Cal Català, sí, està a l'endret de la Llengana.
2: La Llengana està a l'altra banda del camí.
1: Exacte. Eh? Sí. Està just després de creuar amb el camí vell.
2: Llavors, Can Lloquet, a l'endret del camí de Can Vic, s'hi troba amb una casa coneguda com Can Lloquet de Can Tirana. Eh?
1: Una altra seria Can Paner. Uh-huh. Can Paners.
2: Paner, sí, un paner.
1: Veïnat de Can Barxeta, no vol dir que siguin de Can Paners.
2: No, efectivament. Eh? Llavors, Can Tirana d'en Barba, que ja n'han parlat perquè és allà on hi ha la cova de les Olives, està... aquest Can Tirana de Can d'en Barba confronta en Cal Areu, la possessió de Cal Areu. I llavors, què tenim?
1: Doncs pues tenim Can Tirana d'Alt.
2: Sí. I sí. Can Tirana d'en Boi, o Can Boi, no?
1: Exacte, Can Tirana d'en Boi, i després Can Tirana d'en Ferragut,
2: uh-huh, uh-huh,
1: que és una part de Can Tirana, clar.
2: Sí. A Can Tirana d'en Boi, és a dir, hi ha restes d'una capella, eh? D'una capella que això de vegades se diu Can Tirana d'en Boi o directament Can Boi, eh? És a dir que... I llavors, com tu has dit molt bé, Can Tirana d'en Ferragut, Can Tirana d'en Miquel Marx i Can Tirana d'en Serra, eh? Que és abans d'arribar a Can Tirana d'en Barbes, allà on acabo jo a mi.
1: I finalment Can Vinagre, que no sé exactament on és.
2: Sí. Bueno, i llavors tenim el camí de Can Tirana, que el camí de Can Tirana és un camí públic, catalogat, està dins el catàleg de camí de Pollença, i se diu camí de Can Tirana, que arranca des de la carretera de Sant Vicenç, i arriba a cases avui en dia, per allà, el que han comentat de que als anys 60 se va urbanitzar Can Tirana, i aquest camí és el camí de l'urbanització, està catalogat a la número 53. I com he dit abans, hi ha l'urbanització Can Tirana, que és una urbanització que se va començar als anys 60, però al final se van construir 18 xalets, però segueix sent rústic, no se va passar a urbà com altres finques que se varen edificar, com la Font, com el Vilà, etc., que són urbanes. Can Tirana, l'urbanització de Can Tirana, segueix sent rústic. I, bueno, i fins aquí Can Tirana, aquesta finca en el començament de la serra, de començament de la vall de Sant Vicenç, aferrat a la serra de la Punta, i que avui en dia està molt dividida, però bueno, així tot hi ha molt de noms encara. I ara podríem començar xerrant d'un carrer, a Cecili Matel, i llavors ja veurem parlant de la plaça Vea, que la plaça Vea en té de noms i n'ha tingut de noms, però bueno, començarem pel carrer Cecili Matel.
1: Està situat entre els quilòmetres 52 i mig i el 51 i mig de l'antiga carretera comarcal PM 220.
2: És a dir, la gent anava de Palma ja per moll, diguem-ne.
1: Travessa els carrers Avinguda de l'Argentina i Avinguda Pollentia i fa cantó amb el de Tito Citadi, Nillon, que és Cervantes, Sant Domingo, Dones de Cansales, Bisbe d'Herbac, Puig de Maria, La Cini, Camí La Pers i Sol Cifre de Colònia. Això vol dir que és un camí, un carrer ben llarg.
2: És un dels carrers més llarg que va des de, diguem-ne, Duchant de l'Home a Duchant de les Monges, més o menys.
1: Exacte.
2: Dir que comença a baix i tal. Quan posaren aquest nom de Cecili Matel?
1: Aquest va ser l'Ajuntament franquista que havia, que va posar el nom el 6 d'abril de 1938. Però era una carretera que no pertanyia a l'Ajuntament, sinó que estava gestionada per
2: l'Estat.
1: Per l'Estat, eh?
2: No? Sí, efectivament. I perquè, què t'anava a dir?
1: Que, bueno, que en aquest temps, en el mateix acte de l'Ajuntament, se posa noms a distints carrers de lo que se deia de l'Hort dels Frares. I aquest Cecili Matel era el carrer B, lletra B, d'aquesta urbanització, Hort dels Frares, que, bueno, que comença a partir del convent.
2: Sí. I en aquest temps van posar altres noms. Jaume I.
1: Jaume I, que era carrer A, Menéndez Pelayo, carrer C, i Cervantes, carrer F.
2: F, sí. Ja sé que la majoria de la gent ho sap, però Cecili Matel era, com sabeu, un general romà que va ser qui va dur a terme la conquesta romana de Mallorca.
1: Per això tenia de mal nom o d'àlies Baleàric.
2: El Baleàric, sí senyor. Molt bé, què més poden dir d'aquesta? Però, de totes maneres, clar, això era una carretera i l'Ajuntament li va posar nom.
1: Sí.
2: Però a banda que de que se cedís a l'Ajuntament això, l'Ajuntament ja li ha posat nom perquè estava, ja hi començava a haver-hi cases.
1: Clar, el nom comença en el primer terç del segle XX en la carretera que era de Petra a Pollença, la que passa per el Rosselvell, o passava per el Rosselvell. I la gent, com comença, va conèixer la carretera com carretera nova, i això va ser un topònim que va estar molt de temps. Inclús després de posar-li el nom de Cecili Matel al carrer, la gent continuava dient la carretera nova.
2: Sí, jo quan era petit encara se l'anomenava la carretera nova. Cecili Matel era mal de pronunciar, en canvi la carretera nova era molt bo de pronunciar.
1: I després això dura fins que se fa la nova via de circumval·lació.
2: És a dir, se fa la nova carretera.
1: Al final dels anys 60.
2: Exactament, la carretera que ara se passa, baix del Puig.
1: Tornen a posar-li.
2: I això, i el que fa on aquest cas l'Estat cedeix a l'Ajuntament la que era la carretera nova, és a dir, la que era Cecili Metel.
1: Exacte.
0: Clar, perquè mos entenguem, la carretera que ara avui coneixem, quan dius que passa per davall del Puig, no existia, i és a dir, el que era la carretera era el que era Cecili Metel.
2: Exactament, aquí se li deia la carretera nova.
0: No estava construït com ara.
2: No, no, per llantes la carretera passava per el carrer del Rosavell, i llavors se va fer Cecili Metel,
0: la nova,
2: i se va dir carretera nova, però allà se van fer una d'encara de més nova, que és la que avui en dia s'utilitza, que és la que està aferrada en el Puig. Què més poden dir d'això?
1: Bueno, pues dir que ja no van tallar així a la brava, sinó que se va fer damunt de lo que era un carrer de pobladors. Carrer de pobladors en l'edat mitjana...
2: És
1: camí de pobladors. En l'edat mitjana hi havia camins per unir diferents camins o per anar a les finques i tal. Sí. En aquest cas unia el camí reial de Mallorca, sí. Mallorca és que se deia, i el d'Alcudi. Aquests dos camins unia aquest altre, que després se va convertir en Cecili Metel, però sí, que era un camí de pobladors. I, bueno, això, el camí de pobladors és això. Jo tinc aquí el que va dir Mateu Roger, l'historiador, i va dir que se van subdividir les arqueries del repartiment i se van obrir camins nous, secundaris, que eren els camins de pobladors. I aquests camins de pobladors acabaren en la ramificació corresponent com a camí d'establidors. Establidors per anar a les finques i sobretot en aquesta part, això estava, era el terme de les Gandofes, i era quasi tot sembrat de vinya. És un terreny que per tot surt fins que va entrar de la Filotxera aquesta, que se va acabar.
2: Sí, sí.
1: I aquest camí era el que enllaçava totes les petites finques.
2: Molt bé. Bueno, hi ha res més a dir sobre Cecili Metel o la carretera nova que deien altres?
1: Bueno, tenim, què sé jo... Els camins, podrem dir sobre els camins. Camins, hi havia molt tipus de camins, que hi havia camins reials, camí de molinans, camí de moliners, camí de pobladors i camí d'establidors, com hem dit. I camins reials, quals són els camins reials?
2: Bé, ho que anaven, camins reals eren els camins que anaven, per exemple, Quimí Real al Cudi, Quimí Real que anava a Palma, a Lluig, a Sant Vicenç, a Ternelles, a la Mal, a la Font de Cuixat, a Nurrafal, a Llanaire, en fi, són camins importants, eren coneguts com camins reals, Quimí du Pontarró, etc.
1: Sí.
2: Que eren vies públiques de competència estatal.
1: Exacte. Bueno, i això seria el carrer Cecili Metel, ja dic que és un dels més llargs...
2: Sí, de Pollença.
1: De Pollença,
2: sí.
1: No, dels més llargs...
2: Hi ha el carrer de l'Horta.
1: És més petit, i això me'n record que varen tenir una discussió amb en Jaume Tonell, quan feia un programa també parecut.
2: Sí.
1: I sí.
0: Toponímia urbana de Pollença.
1: Toponímia urbana de Pollença. I varen tenir un petit, però clar...
0: Quina és, idò, més llarg? Que és Cecili Metel?
1: Jo crec que és Cecili Metel.
2: Jo crec que també.
1: Des de luego, el número de les cases del carrer... Són quasi 200, fins al número 200 pràcticament, Cecili Metel, i el carrer de l'Horta no arriba més o manco sobre 150. Estic xerrant de memòria, però sí, més o manco.
0: És un carrer que també urbanísticament les cases tenen unes característiques molt peculiars, una banda del carrer, digue, la de més cap aquí dalt, cap a Rosarvell. Totes aquestes casetes com amb una entrada...
2: Amb un jardinet,
0: amb un jardí,
2: de vegades, sí. Bueno. A més, és un carrer que té una part que s'hi van sembrar molt d'arbres. És a dir, a cada banda és un carrer que hi ha molta d'ombra, per tant...
1: Però el pla inicial d'aquest carrer era fer una mitjana, com una carretera enmig, i per anar els cotxes per una banda i per l'altra, i no tenien aquest espai... que dèiem per aparcar cotxers i coses d'aquestes. Això era al principi. Després se va llevar la idea, perquè no se va posar mai, crec. se va llevar la mitjana aquesta i va quedar en doble sentit de circulació. Sí, sí, sí.
2: Bueno, i ara hauríem de, ho dic perquè no queda massa temps, hauríem de parlar de la plaça Vea, la plaça Vea, que ha tingut una tal quantitat de noms al llarg de la història, que realment, no sé si m'ho recordarem de tots, però els de tenim escrits. Bé, que, la plaça Vea, tu ho has escrit, que va ser durant molt de temps la plaça principal de Pollença fins que els anys... mitjan segle XIX se va construir el que actualment deia la plaça Major.
1: 1860.
2: Per tant,
1: Major.
2: I fins que no se va construir aquesta plaça, la plaça més important i més gran era el que actualment deia la plaça Vea, que n'ha tingut de noms, que ara ho comentarem.
1: Era el centre del poble, no era la placeta de l'Almoina, sinó que el centre del poble era la plaça Vea.
2: Efectivament. I que crec que tu vas escriure que en aquell temps... a l'època medieval era el doble de gran de lo que és ara.
1: Exacte,
2: no és així.
1: Era el doble de gran perquè estava porticada, tenia porxos, estava empedrada,
2: sí.
1: I bueno, ara ja quasi en el segle...
2: I aquestes zones se varen privatitzar.
1: Exacte, se varen privatitzar, i això se veu molt bé en planos, com el plano d'Enverar, del viatge a les viles de Mallorca.
2: Sí.
1: Se veu perfectament com... el carrer és més ample i com hi ha altres carrers on arribava precisament la plaça antiga. Després tot el que més se va avançar.
2: Sí.
1: Home, els polítics també
2: tenen. I també vas dir que hi havia dos arbres molt grans allà dins.
1: Exacte. Jo dic, sempre dic el mateix. Hi havia un lledoner i un hom, i l'hom estava... no, més a prop de l'església, i tenia com un rotllo, un pedrís que diuen el
2: pedrís per fer tertúlia.
1: Exacte, això era la televisió del poble.
2: Ah, sí.
1: Allà s'ajuntaven i allà comentaven i tal i qual, i precisament això a mi particularment me va servir per veure les mides de la plaça, per això dic que era el doble
2: general.
0: Perquè... ara hi havia això, un lledoner i un hom. Aquest home era a la banda on ara se clava el pi, podríem
1: exacte.
0: Dir. Ara hi ha un pi cada.
1: Ui.
0: Ara hi ha un pi.
1: Ui, això és un terreny pantano.
2: Bueno, mem, Joan, en aquesta època, és a dir, segles 13 o 14, quin nom tenia aquesta plaça?
1: Pues a part de plaça, la plaça, o de plaça de la Vila,
2: sí.
1: O plaça Major,
2: sí.
1: També tenia el nom de plaça de la Carnisseria,
2: perquè hi havia una carnisseria.
1: Hi havia una carnisseria que estava situada més o menys on està l'entrada a...
2: Can Llobera.
1: A Can Llobera, exacte. No l'entrada de Can Llobera, sinó de
2: la Portassa.
1: De la Portassa.
2: Sí, sí, sí. I llavors també la plaça d'Ufossà.
1: Sí, bueno, també hi havia, clar, de la carnisseria que estava a aquesta banda, i a l'altra banda del que és ara el carrer Canonge Roger,
2: sí.
1: Era peixateria.
2: Ah,
1: fins, bueno, va durar molt de temps, fins que se va fer la plaça del Mercat.
2: Va bé.
1: Quan se fa a la plaça del Mercat, peixateria, carnisseria, tot això se va a la plaça del Mercat, que és de 1400, o sigui...
2: I llavors tu vas escriure que el 1585 trobem escrit un nom de plaça real.
1: Exacte.
2: Nom que l'obis va durar dos segles.
1: Exacte, fins a la proclamació de la Constitució de Càdiz.
2: Sí, de 1812. Que li varen posar plaça de la Constitució. Sí, senyor.
1: És un nom que s'ha repetit, o sigui, l'han llevat i s'ha tornat a...
2: Que li varen posar, el llevaren i el tornaren a posar.
1: Exacte. En l'any 1862,
2: que és allà on varen posar noms a tots els carrers de Pollença.
1: Exacte.
2: Com diu, ho varen batiar?
1: Ho varen batiar oficialment com a plaça d'Isabel II.
2: Qui llevava
1: que era la reina d'Espanya en aquell moment.
2: Sí. Però va durar poc aquest nom.
1: Exacte. Després de la revolució anomenada la Gloriosa, 1868, se va llevar el nom de la reina, segons un acte municipal de 1 de novembre del matí.

0: i se li posa aquest nom a la plaça, però mai, mai...
1: No va ser oficialment, sinó...
0: No, no, era oficial.
1: Era oficial, sí.
0: Era oficial.
1: I llavors arribam a la Segona República, l'any 1931, i se posa un altre nom, se posa Plaça de Galán i García Hernández.
0: Sí,
1: Qui són aquests personatges?
0: Aquests personatges són Miguel Ángel García Hernández i Fermín Galán Rodríguez. Foren dos militars, capitans de graduació, que encatxalaren l'intent insurreccional republicà, conegut com a insurrecció de Jaca, que va ser ràpidament sofocada per les forces governamentals, i després d'un consell de guerra sumaríssim varen ser condemnats i afusellats el 14 de desembre 1930 i varen ser considerats per aquest motiu màrtirs de la república.
1: Aposta l'any 31,
0: aquestes coses van i ven.
1: Sí, l'any 31 s'ha de posar aquest nom en aquesta plaça, sí. Però va durar fins l'any 37,
0: clar, o sigui,
1: l'any 37 ja hi havia hagut un cop d'estat, ja, ja era el franquisme i se'l va canviar de nom. I quin nom se va posar?
0: Se li posa Plaça de Calvo Sotelo.
1: Molt bé. Calvo Sotelo,
0: que era un polític també, assassinat per una unitat de la Guàrdia de Salt en 1936, i que va ser un, bueno, lo que diuen, va ser un del detonant de la sublevació de Franco.
1: I de fet, aquest nom de plaça Calvo Sotelo va durar fins a l'any 1979. Aquell any 1979
0: se canvien tots els noms
1: franquistes,
0: teòricament.
1: Teòricament, tots un nom franquista de Pollença.
0: Exacte.
1: La plaça Major era General Franco, i la plaça Calvo Sotelo, i se va recuperar un nom que va tenir des de mitjan segle de nou, que era Plaça Vella. Quan se va fer la nova plaça, l'actual plaça Major, en aquesta plaça, que era la plaça principal, se li va començar a dir la plaça Vella. I aquest nom de plaça Vella era un nom popular d'aquesta plaça, i l'any 1979, ja el primer Ajuntament Democràtic, va recuperar un nom popular d'aquest lloc i se li va posar plaça Vella, i avui en dia, com sabem, és plaça Vella. És a dir, han atengut de noms, però ja s'hi ha de fer un...
2: Enumerar tots.
1: La plaça La Vila, la plaça Major, la plaça Real, la plaça Isabel II, la plaça de la Constitució, la plaça Pedro Llobera, la plaça de Galán i García Hernández,
2: de la Carnisseria,
1: la plaça de la Carnisseria de Dufossà, la plaça Calvo Sotelo i la plaça Bea. És a dir, crec que possiblement, deu ser, Joan, tu ja controles aquest tema, una carrer o plaça que ha tingut més noms de d'Impollença.
0: I a més, és curiós, Sebre, com era la plaça aquesta a l'edat mitjana, tenia, és que mos hem d'imaginar un poc així, tenia porxos tot alrededor de la plaça, inclús he vist un dibuix d'aquell temps de porxos aferrats a la parròquia antiga.
1: Sí, sí.
0: Estan aferrats, o sigui, tot era porxo, i davall dels porxos era on se posaven els sastres, els notaris, la gent que feia activitat literal, activitats administratives i tal, i
1: també
0: se posaven allà taules.
1: I també carnisseria i peixateria, tot.
0: Exacte,
1: això.
0: Exacte, la carnisseria, la peixateria, i després havia tots els organismes oficials, perquè estava el Forn Major de la Casa de l'Hospital, l'escrivania de la Casa de l'Hospital també, la Cúria o Cor Reial, que això no tenia res a veure en l'hospital, com hem dit, les taules de carnisseria, peixateria. Ah, i per cert, havia una botiga de barber o de cirurgià, un sacamuela, se diu en castellà. I estava la càrcer que estaria allà aferrat a Can Nas, més o manco.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Allà baix. I hi havia les taules, bueno, ja ho hem dit, taules de sastres, pellicer, etcètera, etcètera. Estava, a una esquena estava el fossar, que s'entrava per una esquena, diríem, per el que és ara Toni Maura.
1: Sí.
0: S'entrava per allà, el fossar, que tenia un porxo, tenia paret, tenia un porxo per on entraven, a l'entrada a la dreta tenia... Ai, si me'n recordaré.
2: Joan, ho explica com si ho hagués viscut, eh? Ara la gent no el veu, però no ho llegeix, ho està contant.
1: Sí, sí, és a dir, que era una plaça, com ha dit abans, que era el doble de gran de lo que ara era, perquè eren porxades públiques, que com ha dit en Joan, a poc a poc s'anaren privatitzant, i lo que era un lloc públic, ara són lloc privats.
0: Entrant allà al cementeri, ara ja acabaré amb això, entrant al cementeri, és que...

0: dreta y había lo que era la capella del Gornals, allá un posaban Mors y tal, capella del Gornals. Esta capella del Gornals, que es una familia importante de Pollença, tenía la puerta de entrada, era un arrodo que después va a pasar a la casa de Encelia, el famoso Elia, y finalmente va a quedar el portal rodó, va a quedar en lo que es la casa del Donat de Rosel Vella, que está portada, que está a la esquerra de, dirían, de la puerta de entrada a Rosel Vella, la de la esquerra. Eso sería la que había en 1400 si buscas de la capella del Gornals.
1: Tota aquesta vida que hi havia en aquesta plaça, com és l'activitat administrativa, tots els organismes oficials, comissaria, no hi havia una taverna, falta una taverna aquí.
0: No, no havia taverna.
1: Que estrany.
0: No, aquí no. Hombre, hi havia les tavernes del carrer Alacantí, tavernes al carrer...
2: No, hi havia altres carrers.
0: Sí, ja a propòsit, però aquí no, aquí en cap moment se xerra de vi, segurament, hi hauria, clar, sí. Circularia el vi, però seria interiorment. El que és una taverna, concretament, no mos apareix. Mos apareix el Lledoné, mos apareix el Rollo, aquest l'Hom, ja dic, i aquí això serveix per, no sé si ho he dit ja, percebre l'ermíder de la plaça.
2: De la plaça, sí.
0: Perquè en llibres de sentències i tal, en els judicis que se feien, pues els testimonis deien, ah, jo vaig veure fulanito que estava situat en tal puesto i va trametre, fa gràcia aquest vocable, trametre un dard, o sigui, amb una fletxa una llança, que va anar i va ferir a fulanito que estava a tal puesto. I clar, totes aquestes coses serveixen per poder, tu pots triangular, pots fer línies, i veus exactament com era la plaça de Gran.
2: Sí. Bueno, fins aquí el programa d'avui, que és el darrer programa de l'estiu.
1: És que ja estem a la tardor. No ho notat, que fa una fresca...
2: La tardor... la tardor...
1: És aquí.
2: Totalment, encara que ho tens d'estiu, potent. I ara farem programa estar de 15 dies i farem un poquet de tot, lo que antes fèiem, però també qualque dia parlarem de qualque carrer, de qualque possessioneta, i farem lo que fèiem abans, temes de la toponímia del nostre poble.
1: Toponímia pollencina serà el títol.
2: Exactament.
1: I aquí tot hi té cabuda.
2: Sí, perfecte.
0: Tenim per comptar coses.
1: Teniu un programa que fareu cada 15 dies però que no té data de caducitat.
2: Sí, senyor, és veritat.
0: Ja veurem.
1: Molt bé, i de morir-me avui vespre.
2: Bueno, clar que sí, en el sopar de col·laboradors d'aquest programa, d'aquesta ràdio, vull dir.
1: D'aquesta emissora.
2: Sí. Nosaltres encantats, passant-me un gustet de venir i de comptar això que mos apassiona tant. I, bueno, ja dic, ara ho farem cada 15 dies, però, en fi, serà més variat.
1: Molt bé, i ja ho sabeu, avui ha estat el darrer programa amb aquestes repàs de petites propietats, petites possessions que ens han fet al llarg de les setmanes d'estiu, i ja ho heu sentit, dia 9 d'octubre tornaran a Toponímia Pollencina.
2: Molt bé.
1: Adéu, gràcies.
2: Adéu.

0: satisfactòria.
1: En unes jornades d'especialistes del sector, la vicepresidenta de la Federació, Maria José Aguiló, ha assegurat avui que la guerra a l'Orient Mitjà ha repercutit en l'augment dels preus de tot, però creu que, malgrat aquesta circumstància, la temporada, que any rere any és més llarga, està sent bona.
2: También es verdad que las temporadas de euforia tras el denominado efecto champán ya se están estabilizando, el tema se está asentando, los departamentos comerciales, las empresas tienen que estar muy pendientes de los mercados, de cómo se comportan.
0: I una desena de professionals de l'U2 ja han fet el curs de formació que permet millorar la resposta telefònica a dones víctimes de violència de gènere. És una iniciativa que va sorgir arran d'un conveni de l'IVA Dona i que posa el focus en l'escolta activa, l'empatia i també a conèixer els cicles de la violència.
1: El curs té una durada de 3 hores, s'ofereix des d'aquest mes de setembre fins al novembre de l'any que ve. Està destinat a tots els treballadors de l'U2, un centenar de persones en total. La directora de l'IVE Dona, Escati Saló.
3: Avui podem dir que aquesta formació és una realitat. Els professionals de SUDO ja tenen disponible en format plataforma online un curs de formació on treballen diferents objectius, des de la sensibilització no, envers aquesta temàtica fins a una donar una resposta institucional, sobretot de respecte, de tolerància zero.
0: I el president de Ceuta proposa retornar els migrants de Marroc per la mateixa porta, diu, que varen entrar. En una entrevista a la cadena SER, Juan Jesús Vives ha mostrat el seu temor que es repeteixi l'arribada massiva que es va produir a finals de juliol i demana més contundència i agilitat amb les devolucions.
1: Vives explica que el 90% dels immigrants que varen entrar a Ceuta són marroquins, que aquest país, diu, està considerat segur per la Unió Europea. Per això entén que, excepte en casos molt puntuals, no poden acollir-se a la protecció internacional i han de ser extradits. El president de Ceuta ha rebutjat una vegada més la situació que s'allargui. Lamenta que l'única opció del govern espanyol sigui habilitar campaments massius en una ciutat en dimensions molt reduïdes.
4: Es imposible que una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, con 4.500 habitantes por kilómetro cuadrado, pues tenga que, de un día para otro, reinventarse campamentos, recursos provisionales de acogida para acoger entre 10 y 15 mil personas, porque todavía aún no sabemos cuál es el número.
0: Per cert, el papa també s'ha referit a aquesta situació de Ceuta, ho ha fet en l'avió que el du cap a París. Leo Carrió XIV assegura que realment és una crisi humanitària i que és molt important tenir una bona cobertura en totes les parts per intentar evitar situacions així. Les 11:04, tornem a les 12.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9, Ràdio Pollença.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I d'allò, gens, ara mateix les 11 i 16 minuts i com sabeu, el divendres és moment de fer la secció de Minuts de Ciència. En Nicole, molt bones, com estem?
1: Bon dia, molt bé.
0: Bon dia, Nicole, i d'avui, ara m'ho comentaves fora del micròfon abans de començar, que parlaràs de trasplantaments, no?
1: Sí, com és això? Sí. Bueno, perquè últimament, primer, és un tema que ens interessa a tots, i ho comentava perquè aquests últims 3 mesos han sortit moltes notícies sobre trasplantaments a la premsa i també perquè aquests dies ens hem trobat uns amics, tot un grapat d'amics de fa molts anys a Alella, on vivíem, al costat de Barcelona, perquè un amic nostre s'havia mort per falta de trobar un ronyó per trasplantament durant anys. Estava a la llista d'espera i no li arribava. I, bueno, tot això junt fa dir, mira, podríem fer un tema de transplantament. De fet, tindrem 2 sessions, perquè és un tema immens i també hi ha aspectes, bueno, molt interessants. Sabem que a Balears hi ha realment gent que s'hi ha dedicat i que treballa, bueno, en aquest sentit, perquè és una feina molt exigent, molt rigorosa i també en un entorn, diríem, de... d'actitud humana, tant de part dels equips mèdics com també de la població, que són els donants, no? Just recordar algunes notes de premsa dels últims 3 mesos. Per exemple, parlant d'un doble transplantament intestí i pancreas, tot una novetat fantàstica.
0: S'ha avançat molt en això del pàncreas fa poquet, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a més, s'ha de dir que el que va començar el transplantament de pàncreas va ser al Clínic de Barcelona, Leo, bueno, i s'ha mort aquests dies, també. És a dir, s'han juntat tots uns temes...
0: No serà mort de res relacionat amb el pàncreas, no?
1: No.
0: Ja seria...
1: No. Per tant, aquesta primera notícia històrica és el dia a dia del model espanyol de transplantaments. Doble transplantament, intestí i pàncreas a la vegada.
0: Perquè quan t'agafa un càncer de pàncreas te fulminava en molt poc temps, no?
1: Sí.
0: Gairebé no hi havia temps de maniobra.
1: Sí, tant en joves com grans, perquè clar, el pàncreas té funcions múltiples essencials, també, tant per la digestió com a nivell hormonal, i és indispensable que funcioni bé. Si no funciona bé, pues, no ho sabem fer. Pues, ara...
0: Hi ha aquesta solució, no?
1: Sí, si tens pàncreas per transplantar.
0: Clar, que això és com tema de ronyons, que has de tenir sort i... Per què és tan difícil aconseguir un trasplant de ronyó?
1: Bueno, ho parlarem, esperem avançant, perquè si no ens farà curt.
0: No m'avançaré.
1: Bueno, dic, primer, després, una notícia de l'Hospital de Creus de Bilbao. Du a terme el primer transplantament renal realitzat a Euskadi mitjançant cirurgia robòtica. Tecnologia que millora i que ho fa més fàcil. Altra notícia. Un pacient aconsegueix sobreviure 9 mesos sense diàlisi gràcies al transplantament d'un ronyó de porc. No hi ha prou teixits a transplantar. No hi ha prou donants. Això és un tema que... Un aspecte que insistim
0: avui. Hi ha monònim amb altres espècies, no?
1: Sí, però... Bueno, ja és difícil compatibilitzar un ronyó d'una persona i d'una altra, amb altres espècies ja entrem en
0: més
1: situacions complicadíssimes. Per tant, a més, jo no entenc que la gent no vulgui ser donant, perquè a més, quan te mors, si encara pots fer el bé
0: perquè,
1: i facilitar la vida, dones tot. Ja, bueno, una altra notícia. Espanya va superar els 6.000 transplantaments d'òrgans l'any 2025, és a dir, més de 132 transplantaments per cada milió d'habitants. I se manté com a líder mundial en transplantaments.
0: Espanya?
1: Espanya, sí, fa 3 dècades que està així.
0: I mira que apareix el que tu deies, que molta gent no vol donar.
1: Sí,
0: Espanya és un país...
1: Per això, però preocupa la caiguda de donants. Les negatives a donar han augmentat. Jo no sé per què la gent no dona. Realment, ni els familiars, evident que quan te mors, els familiars estan molt afectats, però si pots tenir un gest per salvar vides, no entenc com vulguis guardar el teu renyó quan estàs mort, o el teu fetge, o el pàncreas. Bueno, com a taxa de donants, Espanya ha assolit una taxa de quasi 52 donants finats, és a dir, morts, per milió de població. I en total, parlem sempre de 2025, s'han registrat 2.547 donacions de persones difuntes i 408 donacions en vida. Per exemple, el renyó, ho pots donar així, bueno, 2.547 donacions de persones difuntes és un percentatge baixíssim en relació als persones, al total de persones mortes.
0: Que moren, no?
1: Sí, és aquí que està l'absurditat. Hi ha gent que se mor perquè un mort no li ha donat un renyó. Bueno, per tipus d'òrgan diré alguns números, perquè ja sé que és pesat un poc els números, però va bé situar el tema. Per tant, som el país amb més donacions i transplantaments del tot del món. Les donacions baixen, la gent se nega, i per tant, i com la gent envelleix, pues, també hi ha problemes de renyó, problemes de cor, problemes de fetge, problemes de tot, i necessitem més teixits a transplantar. Per tant, per tipus d'òrgan dels principals, per no fer una llista exhaustiva, parlem de renyó, fetge, cor i pulmó. Són els quatre teixits principals, ja que més sovint se transplanten. El renyó és el gran més freqüent, quasi 4.000 l'any 2025. El fetge, 1.280. El cor, 390, que és el màxim històric de transplantament cardíac, i el pulmó, 556 transplantaments. I una cosa que s'ha de relacionar amb aquests quatre teixits és el temps de vida d'aquests teixits fora del cos.
0: Clar, això és el que parlàvem abans, no?
1: Que és quan se parla de temps d'isquèmia, és a dir, el temps a partir del qual el moment, el teixit... després del qual el teixit ja no es pot transplantar, ha passat massa temps. Pues el temps de vida d'un òrgan fora del cos, els ronyons, 12 a 48 hores màxim, i aquest té més temps d'utilització, diríem, perquè se conserva bé en fred.
0: El cor, dius?
1: No, els ronyons.
0: Els ronyons.
1: Els ronyons, alerta, els ronyons. Se'n fan quasi 4.000 l'any passat. Se'n va fer quasi 4.000 l'any passat. I de 12 a 48 hores. Tampoc és tant, perquè molt sovint tens un donant a un lloc i el que és compatible...
0: Ha de viatjar.
1: Allà. Està a un altre lloc.
0: Clar, perquè quan hi ha un transplantament i tenim un donant, però està, jo què sé, de Mallorca i és a Madrid, com se coordina això?
1: Bueno, pues, tens uns avions que viatgen dia i nit. I...
0: Uns avions a posta per aquestes
1: bueno,
0: coses.
1: Preparats, no únicament per això, però per transport de material diríem, biològic, delicat, i amb fred, amb totes les precaucions, coordinat amb ambulàncies o motos, a vegades, que van a tota pastilla d'un lloc a l'altre, i els equips mèdics que es preparen primer per treure en condicions i després fer el transplantament en condicions. Hi ha tota una coordinació brutal a partir, evidentment, de llista de donants, etc. etc. Per tant, els ronyons, hem dit, 12 a 48 hores màxim, segons l'estat del ronyó, etc. etc. El fetge, ja baixem un poc, de 8 a 15 hores, però millor de 8 a 12 hores. Si hem de fer tot el circuit que he comentat, la persona se mor, s'ha de tenir... si ha fet donació abans de morir, tot és molt més fàcil, se guanya temps. Si s'ha de consultar la família, pues, si es posen d'acord, si no es posen d'acord, ja perdem dues
0: hores. Jo el que he sentit que molta gent no vol donar és perquè diuen has d'anar alerta, perquè hi ha màfies...
1: Venga, no, a Espanya
0: així.
1: No. A Espanya no. Per favor... A Espanya, parlaré de l'organització a Espanya. No, no. És una excusa per no fer bé les coses.
0: No,
1: no. Hein? Per tant, tenim les reunions 12 a 48 hores, el fetge millor de 8 a 12 hores i el cor, aquí és superdelicat, 3 a 5 hores. Per tant, per exemple, per Mallorca, val més, quasi, si la gent necessita un transplantament de cor, val més que estigui a Catalunya o a Madrid transportar la persona.
0: Clar, molta gent se'n va a posta en aquestes
1: exacte.
0: Capitals.
1: Sí, amb les illes tot és més complicat. Vale, per tant, tenim, evidentment, hi ha tota la coordinació aèria, si hi ha distància i tot. I sobretot, tot aquest treball en xarxa, perquè hi ha bases de dades, referències de donants que ja poden estar tipificats, etc. Pues, tots aquests assumptes relacionats amb els transplantaments a Espanya són responsabilitat única, dic única, de l'Organització Nacional de Transplantaments. És a dir, en castellà, si volem, Organització Nacional de Transplantés, abreviació ONT. És un organisme públic que depèn del Ministeri de Sanitat i Política Social d'Espanya. És a dir, que aquí hi ha tot el rigor, l'exigència i l'eficàcia, diríem. Fundat per un nefròleg a qui li hauríem de posar el nom de Carrés, de tant en tant, apoyant-se a vegades, si podríem pensar, Rafael Matesans. És un nefròleg que va fundar aquest organisme, l'Organització Nacional de Transplants, l'any 1989. És a dir, no fa 40 anys. I l'objectiu és crear un organisme que coordina de caràcter tècnic per desenvolupar funcions relacionades amb, i obtenció i utilització clínica d'òrgans, teixits i cèl·lules. Rafael Matesans va deixar la feina el 2016, encara viu, jo no sé com ha sobreviscut a tota aquesta feinada. I des de l'any 2017, Beatriz Domínguez-Gil és la directora, que també és nefròloga. Bueno, des de la creació, s'ha fet tot un esforç, primer d'articular i formar gent, perquè, evidentment, si no hi ha transplantaments, no el saps fer. És tot un equip.
0: Clar, hi ha gent que s'especialitza només en transplantaments d'òrgans.
1: Bueno, no, perquè no hi ha tanta feina. Però cirurgia cardíaca, per exemple, dintre de la cirurgia cardíaca, pues, hi ha gent que està formada en transplantaments. Però no parlem de 4 persones. Un equip de transplantaments podem parlar de 20 persones durant hores treballant. Que... Per tant, inicialment, per donar una idea com ha evolucionat en menys de 40 anys, al principi hi havia 14 donants per milió de persones i estem actualment a quasi 52 en 2025. Clar, la solidaritat dels donants i la bona coordinació i treball de l'Organització Nacional de Transplantaments ha mostrat la seva eficàcia. I una cosa important, la nova directora, hem dit, el novembre 2018, ha plantejat la creació d'un protocol de col·laboració amb l'assistència sanitària privada, perquè els morts del sector privat tinguin dret a ser donants. Perquè sembla una absurditat. No,
0: no si podien ser, fins ara.
1: Perquè tot se fa dintre el sector públic i pagat amb diners públics. Això ara ho precisarem. Per tant, aquesta nova directora va dir, bueno, faltant donants, pues mirem de passar un acord amb el sector privat per, diríem, tenir donants. Molt bé. Com funciona aquest acord amb el sector privat? Perquè no hem d'oblidar que el sector privat existeix per fer beneficis. És un negoci. Per tant, aquí hi ha aspectes que s'han de cuidar molt quan fas un acord des del sector públic amb el sector privat. Per tant, el principal objectiu és la donació altruista. Ja està. Com únic fi que el ciutadà espanyol que necessita un transplantament tingui una més gran i millor possibilitat d'aconseguir-lo, és a dir, donació altruista. L'organisme actua com unitat tècnica operativa i segueix principis de cooperació, eficàcia i solidaritat. Per tant, hem dit, A Espanya, els trasplantaments d'òrgans principals no es realitzen de forma independent en hospitals privats comercials. El sector públic. No els hospitals privats comercials. No tenen dret a fer-ho.
0: Dret a... Te refereixes a
1: fer trasplantaments
0: de cor.
1: De cor, de ronyó, tot això.
0: Només ho va fer un hospital públic.
1: Hi ha algunes excepcions d'hospitals d'alt nivell, d'hospitals privats d'alt nivell, i sota el control i la gestió i el pagament de la sanitat pública. Si te fan un transplantament de ronyó a Navarra, per exemple, o clíniques privades d'alt nivell que han passat un acord i sota la responsabilitat de l'Organització Nacional de Transplantaments, aquests transplantaments se fan sota el control. La llista d'espera, evidentment, és el tema. Ningú, perquè és més ric o més potent o més, no, o més amic, pot passar davant d'un altre.
0: Clar, perquè tu podries dir, paga un segur privat, té més dret que tu. I dono...
1: No, no.
0: Clar, per això ho eviten.
1: No. Hi ha tema de llistes d'espera, controlades per l'Organització Nacional de Transplantaments, i són ells que acrediten i asseguren que es fa bé i la persona està formada, etc., etc., i se paga a través de la sanitat pública. Les assegurances privades no paguen aquest cost. I parlarem de costos perquè no són 4 duros. Eh? Vale. Per tant, actualment, dels prop de 47 hospitals autoritzats a l'Estat per fer transplantaments d'òrgans, només un parell són centres privats. Eh? Vale. Estan acreditats. I, com hem dit, sempre han d'actuar tutelat per un hospital públic i sota el control d'Organització Nacional de Transplantaments. Hem dit el finançament se fa a través de fons públics, eh? I el que sí, els hospitals privats, el que fan més, és tenen molta presència i fan més sovint implants de teixits com la còrnea, transplant de còrnea, vàlvules cardíaques i actes, diríem, més lleugers.
0: No que no són vitals, que no són de vida o mort, per així dir-ho.
1: Bueno, vàlvula cardíaca sí, eh?
0: Sí.
1: Però vull dir, són més lleugers, no són realment tan complexes ni tan exigents de personal, de recursos, que un transplantament de cor. Eh? I també transplantaments de medulla òssea, que són cèl·lules mares. Això és el que fan més. Molt pocs fan transplantament d'òrgans sòlids, que diríem, eh? Fetge, ronyó, pancreas, bueno, la llista. Vale. Bueno, a les Balears, que tenim? Perquè tenim bons equips de transplantaments. Només he trobat les dades de 2024. Ho sento, no he trobat les dades de l'any passat. Per tant, aquí, a les Balears, tenim 57 donants. I 25 són donants estrangers. Bueno, aquí ens cau la cara de vergonya.
0: Sí, aquí l'estadística l'arruïnam un poc, no?
1: Bueno, 25% són estrangers. Ja no podem criticar estrangers davant d'això. Són més generosos que els mallorquins. I realment ens hem d'apuntar. No costa res apuntar-se. És a dir, que t'apuntes a una llista de donants, tot això és oficial.
0: Que tu ets un d'aquests, no? Un d'aquests 25.
1: L'únic que, clar, tinc problemes de fetge, no m'agafaran el fetge, no sé què. Bueno, però igual el reny en serveix. Bueno, t'apuntes i... Quan te mors, pues, ja se veurà el que es pot fer, res més. És que, per tant, 57 donants són molt pocs. I no hi ha edat per apuntar-se.
0: Però un milió de persones?
1: No, i després tenim el problema dels bebès, dels petits. Clar, un cor d'adult o un ronyó d'un adult no es pot posar a un petit. Per tant, hi ha tot això. Si morim, hem de ser generosos amb els vius. És absurd guardar-se el cor o el ronyó o el fetge. Som la quarta comunitat d'Espanya amb més donants d'òrgans. 48 donants a Mallorca, 3 a Eivissa i Formentera i 6 a Menorca. Pues, n'hi ha més proporcionalment a Menorca que a Eivissa. Bueno... De còrnea n'hi ha molt més, 121, i, bueno. I l'eau de donants de medulla òssea, el que està bé, és que se fa en vida. No fa mal, és una petita anestèsia local, i ja està. I parlem de salvar gent amb malalties greus, tipus leucèmia, etc, etc.
0: Després se te regenera la còrnia, m'imagino.
1: No, parlem de medula òssia.
0: Ah, medula òssia, avientes
1: còrnia. Escoltes malament.
0: Però... Sí. Avientes còrnia.
1: No. Hi ha molts donants de còrnia, però això és anecdòtic.
0: I la medula òssia, que...
1: Medula òssia...
0: Això a l'altre no m'afecta res, al final.
1: És el molt d'os. Eh? I allà hi ha moltes cèl·lules mares que fan totes les cèl·lules de la sang. Per tant, si tens leucèmia, pues no les tens que es fan correctament i necessites un transplantament de medula òssia. Això se fa en vida. T'apuntes a una llista que és el registre espanyol de donants de medula òssia i l'anàlisi de compatibilitat se fa amb sang o saliva i sabem, per tant, el teu perfil. I si un té leucèmia, pues te criden i ja és una operació, te dic, ambulatòria, és a dir que anestèsia local fa més mal anar al dentista que això, és a dir que la gent no tingui por.
0: I després te fan això i te'n vas a casa com has vengut, no? M'imagino.
1: I salvas una vida. Sí. I salvas una vida. El dentista no salves res. Eh?
0: La teva dent i a pics ni això.
1: Sí, exacte. Eh? Per tant, la gent s'ha d'apuntar i ja està, és simple. Bueno, a Son Espases, que tothom sap que és el centre de referència per transplantaments a Balears, es fan transplantaments de dos tipus d'òrgans, el de ronyó i el de fetge. Perdó.
0: Salut. Això a Son Espases i és l'únic de les Balears que fan aquest tipus de transplantaments.
1: Sí. I per què no pot fer el de cor?
0: Perquè no hi ha metges que el sàpiguen fer.
1: No, bueno, el servei de cardiologia...
0: Ah, bé, perquè UCO tarda...
1: Per el temps, el temps espera. Vale. Per tant, transplantament de medula òssia se fa a Son Espases i Son Llàtzer. I el que és important, a més, de cada donant es poden fer més d'un transplantament. Per exemple, l'última situació complexa van arribar 3 donants morts quasi a la vegada. Imagina't la mobilització que representa.
0: Clar, personal brutal. De tope, no?
1: I dels 3 donants morts han extret 6 ronyons, 4 transplantats i 2 que no hi havia compatibilitat aquí, s'han enviat a Barcelona, 2 fetges, 4 còrnies i teixit osteotendinós.
0: Perquè si una persona és donant, d'Alemanya, i ve aquí de vacances i mor aquí, també se donen els seus òrgans, o no?
1: Sí, hi ha una xarxa europea i mundial.
0: És a dir,
1: perquè, clar, si hi ha un donant mort a Mallorca, per exemple, a Mallorca,
0: clar, no
1: que és
0: a
1: més fàcil...
0: No, temps.
1: No, ja és absolut, però... No, hi ha una llista espanyola de l'Organització Nacional de Transplantaments i cada país té la seva organització amb totes les llistes i compatibilitat. Si tu necessites un transplantament de cor, el cor és complicadíssim per el temps, diríem, tan curt d'utilització del teixit per ronyó. Pues el que necessita un transplantament de ronyó ja està molt tipificat el perfil de compatibilització que necessita. Per tant, està una llista i la llista d'espera està, per exemple, número 1 i 2. Pues, se mor la gent a Mallorca. Cap dels ronyons, d'aquests, per exemple, 3 que van morir, és compatible amb aquest primer. Se passa al segon, bueno, se veu per llista d'espera. Si no n'hi ha cap... Aquí no n'hi havia cap a Mallorca, s'ha trobat a Barcelona. Però si n'hi ha cap a Barcelona ni a Espanya, no es perd aquest teixit. Se mira amb els altres països europeus.
0: Clar.
1: Clar, és que se fa tot per salvar vides amb un teixit que mira que el transportes, pues, els avions, tota la coordinació...
0: I tot contrarrellotge...
1: Sí, i el mateix. Arriba aquí o arriba a Espanya, teixits que no s'han pogut utilitzar per manca de compatibilització a França, Itàlia, bueno, la xarxa europea funciona. D'acord. I després, justament, el 2024, 24 pacients residents a Mallorca van rebre un transplantament fora de les Illes Balears. 7 de cor a Catalunya, 4 de pulmó a Catalunya, 5 de fetge a Catalunya i Madrid, 1 de fetge i ronyó, les dues coses transplantades a vegada a Catalunya, 5 de ronyó a Catalunya i Canàries, que d'un poc lluny, però el ronyó té temps d'arribar, eh? I 2 transplantaments renopancreàtics a Catalunya. Brutal.
0: Això, això en quant de temps, en un any?
1: En 2024.
0: A 2024.
1: 24 pacients que no han trobat teixit aquí, pues el tenien fora i s'han tractat allà.
0: Ja, mira.
1: Clar, un transplantament renopancreàtic, pancreas i ronyó. I era que...
0: No,
1: ara,
0: sí, sí.
1: Parlem de factura.
0: Això és important.
1: No es cobra res a ningú. Sabem que la sanitat a Espanya és gratuïta. Eh? Però sí que hi ha tarifes. És a dir, que se calcula el cost de les intervencions sanitàries.
0: Que no se cobri, s'estima el que costaria, no?
1: Sí, i a més, si un si és un turista, tot el... Aquí al PAC sempre seguit a turistes d'estiu, no? Un problema és un altre, a les hospitals també, evidentment se factura i se recupera els diners. Per tant, l'IPSalut calcula els costos per posar preus a consultes, urgències, ingressos i tractaments. Eh? Per tant, són preus públics. L'altra vegada estem a la sanitat pública. Per tant, jo he posat, no donaré tots els números, però consulta el PAC de Pollença, 84 euros. Anar d'urgència a l'hospital, sense ingrés, just una visita, 350.
0: Una visita...
1: D'urgència.
0: 250. 350 euros.
1: Sí.
0: Perquè te fa mal la panxa.
1: Sí, o has caigut i...
0: Ostres.
1: Bueno, un dia d'ingrés hospitalari. Un dia. Bueno, te guardem aquesta nit per en observació, no te deixem marxar des demà. 1.100 euros.
0: A un públic?
1: Sí, tot això públic. Un dia en unitat de cures intensives, 2.100. Però clar, si parlem de transplantaments, són més de 100.000 euros.
0: Més de 100.000 euros a...
1: Sí.
0: I això ho ha d'assumir la persona que...
1: No, tot és gratis a sanitat pública.
0: Sí, sí, però dic un turista.
1: Hombre, sí.
0: Clar, i
1: sí.
0: Després del seu país...
1: Té
0: no...
1: una assegurança, té... Bueno, ja se fa.
0: Ja se farà de la manera que...
1: Clar,
0: sí.
1: Clar.
0: Però és a dir, cor real...
1: Si seria... pot passar una setmana a l'hotel Formentor, pot passar més de 100... Pot pagar
0: sí,
1: més 100.
0: No.
1: Bueno,
0: sí, se pot passar dues setmanes.
1: És una broma. És una broma. Per tant, un transplantament... hepàtic o intestinal, 148. Cardiac, transplantament cardíac o pulmonar, 180.000.
0: Uf.
1: I el transplantament de medulla òssia, que ha dit que se fa, és una operació, diríem, l'extracció, el donant se fa en vida, i és simple, etc., etc., 135.000 euros.
0: Clar, perquè han de pagar instal·lacions... Tant de personal...
1: Tot.
0: Medicaments, instruments...
1: Hospitalització...
0: Hospitalització...
1: Sí.
0: Mana meva. Idò, ja podem estar agraïts. A pis mos queixam de moltes coses d'Espanya, però tots sabem que la sanitat és bona, però no sabem fins a quin punt, realment.
1: Clar, se paguen pressupostos públics. Vol dir amb els impostos nostres. Això, quan la gent se queixa de que paga impostos, hauria de pensar en tots aquests serveis. Perquè, a més, tothom sap que el personal sanitari tampoc cobra tant i tampoc té condicions

0: ha nascut l'any 1873 i va morir 1944, a final de la Segona Guerra Mundial. Bueno, és un personatge sense ell, sense els seus descobriments i els seus treballs de recerca, és un metge, no hi hauria transplantaments, per això que vull parlar d'ell. Però també, a nivell d'actitud davant de la societat, era impresentable. Ell se dedica a la medicina per resoldre problemes de medicina, ho feia perfectament, ha tingut premi Nobel.
1: Però no tenia habilitats socials, no?
0: No, no, no, sí que tenia habilitats socials, però tenia idees racistes i nazis.
1: Ah, val, en això te referies.
0: Sí, sí. Per tant, aquesta dualitat ho fa, és molt complexa. Amb això, França ha tret tots els noms de carrers, tots els premis, tot el reconeixement que va tenir. Però li hem d'agrair moltíssim la feina que va fer com metge investigador. Bueno, ell se va centrar, d'entrada, la seva recerca se va centrar sobretot en la cirurgia experimental, trasplantaments de teixits i òrgans intactes. El primer problema que va abordar, i encara s'utilitza el seu mètode, és el problema que hi havia brutal, era com suturar els vasos sanguinis. Ell va tenir, bueno, s'utilitzaven invent del moment, canules d'os, metalls preciosos per cosir, bueno, qualsevol cosa. Però ell va idear un nou sistema de sutura i encara s'ensenya a la facultat de medicina i s'aplica en operacions. D'entrada per això. I després ha fet 10.000 coses més, sempre, diríem, amb uns resultats excel·lents que va afavorir salvar vides i estructurar també hospitals militars.
1: I aquest sistema de sutura com era?
0: Bueno, ell l'explico un poquet perquè realment, bueno, just va néixer a Lyon, a la ciutat de Lyon, a França, i a 5 anys és orfe. I com és orfe, pues, tenen pocs diners. Té pocs diners. La seva família és de la burgesia catòlica, molt catòlica. Hi ha bisbe, capellans, monges, tot això a la família. I també, i això és important, gent que treballava amb la seda. Lyon era el centre de la seda a França i té família amb aquest sector. Bueno. Estudia als jesuïtes, com o no, i tot d'una, des de petit, s'interessa molt a les ciències naturals. Comença a estudis de medicina a la Universitat de Lyon i té una autorització especial per anar a fer experiments al laboratori a qualsevol hora. Ja veiem que ell anava, diríem, no solament estudiar medicina, sinó fer experiments d'entrada. Ha de guanyar diners, no li basta els pocs diners que té, i treballa en diversos hospitals de Lyon entre 1893 i 1898. I la seva recerca segueix centrada en compatibilitat entre teixits i els problemes de sutura de vasos sanguinis. Per això que ho sento és francès, però l'havia d'explicar. I, clar, per millorar la seva habilitat manual i descobrir noves possibilitats per suturar vasos sanguinis, pues, a final del dia, cada vespre, va a treballar, a aprendre a brodar al taller de Marianne Le Roudier, que és una de les millors brodadores de Lyon. I a Lyon, j'hem dit que l'industria de la seda, i per tant,
1: hi havia molt
0: de fil de seda, etc., etc. Per tant, ell és una persona molt organitzada, molt sistemàtica, davant d'un problema, l'analitza, avança per millorar-lo, i quan hi ha un obstacle, col·labora amb algú o fa la formació. És el sistema de treball. Per tant, a més, l'any 1894, el president de la República Francesa és assassinat per un anarquista amb un ganivet i mor perquè ningú sabia suturar els vasos trencats amb el ganivet. I diu, no pot ser que un president de la República pugui morir

0: perquè no sabem
1: com aturar cosir, una morralla,
0: cosir no? dos vasos sanguinis. Per tant, a més, posar a punt també instruments més adaptats a el que vol fer, i el dir que cosir va amb la brodadora millor de Lyon. Inventa instruments més útils, més adaptats a el que vol fer, i a més posarà a punt amb un britànic, el Dakin, una nova tècnica d'asèpsia. La solució de Dakin aquí no s'utilitza molt, però és un colorín rosa, que és molt guapo, s'utilitza molt a França i altres països, Anglaterra, Alemanya, com asèpsia. Per tant, treballem tot, és a dir, que davant d'un problema, com cosir, material més útil, eines més útils per treballar i, sobretot, l'asèpsia indispensable. Per tant, l'any 1900 obté el seu doctorat i, a més, hereta uns diners d'una padrina. Per tant, ja pot treballar i estudiar més amb tota llibertat, tranquil, perquè no ha de treballar, no ha de treballar en paral·lel. I l'any 1902 ja publica el primer article descrivint el seu procediment totalment nou de sutures vasculars, que empra fil de seda, molt prim, i aquest mètode encara s'empra 100 anys més tard, més de 100 anys més tard.
1: Encara s'utilitza fil de seda per cosir...
0: Bueno, són sedes artificials, no, però oui, no, és un muntatge, no, els vasos sanguinis, clar, perquè si fas punt o fils que queden a l'interior i els punts, diríem, fa rugositats, pots tenir trombos, frenes la circulació i a més has de ser sòlid. I és que ell s'ha arreglat perquè no hi hagi perill de trombos, que els fils quedin més a l'exterior, no entro en detalls, perquè per es girant un poc el vas, amb tres, fa una triangulació dels vasos, per tant, amb tres punts d'entrada formats, fixats, i va cosint amb un punt que havia pres un sistema de
1: brodadores, no?
0: Exacte.
1: Bueno, mira, en un final una cosa que el que tu deies, de col·laborar amb una persona en l'altra,
0: no, és que i no té vergonya de dir que va brodar, és sí, això, sí. Jo no sé si alguns estudiants de medicina de Palma podrien venir a l'equip de brodadora que hi ha al Club Pollença,
1: claro. Sí.
0: Molt bé, però per diferents problemes de relació entre ells, va anar a Lourdes com metge que acompanya el pelegrinatge, i allà una persona, una de les persones que acompanya, que té meningitis tuberculosa, pues, té una guerrició total. I ell, com bon metge, fa la descripció, no diu que és un miracle, diu que no sabem per què, s'hauria d'estudiar, però la guerrició és total i absoluta. I ho certifica. L'equip de metges de Lyon no el creuen, s'emprenyen amb ell. L'Iglesia Catòlica s'emprenya amb ell, perquè no diu que és un miracle, sinó que no sabem el que hi ha darrere. Ha passat alguna cosa que hauríem d'investigar, perquè... I amb això, pues, ningú li vol donar un lloc fixo de feina a l'hospital. S'ha acabat. Com no té llocs per treballar, pues, mira, jo no puc continuar, perquè, clar, si a Lyon, una gran ciutat, no te donen feina per raons així, si te presentes a una altra ciutat gran, Bordeus o una altra, tothom se coneix i tampoc li donaran. Per tant, aquí la meva carrera de metge s'ha acabat i decideix emigrar al Canadà per fer de pagès. I va arribar a Montréal l'any 1904, i allà, bueno, va a veure els de l'hospital, perquè presentar-se, estic aquí, però bueno, i allà, quan veuen les feines que ha fet, perquè havia publicat i feia els esquemes i podia ensenyar-los.
1: Era conegut dins el món de la medicina.
0: Bueno, tampoc.
1: Bé, però sabien valorar la seva feina, no?
0: Clar, perquè si saps suturar artèries, salves moltes vides.
1: I a França no li havien fet ni cas.
0: No, perquè, bueno, és els lobbies, és el grup de pressió, bueno, no formes part del grup i, bueno... I, per tant, allà és un congrés de l'Associació de Metges de Llengua Francesa que, lloc, que té lloc el mateix any que arriba, i els de l'hospital el convidant a presentar la seva feina. Hi ha un entusiasme general i li ofereixen un lloc de treball a diferents hospitals dels Estats Units. I ell diu, no, jo vull un lloc de treball com a cirurgià, però vull un laboratori per seguir la recerca. I té una oferta del professor George Neil Stewart, especialista de fisiologia, i a l'Universitat de Chicago, que li deixa un laboratori. I se'n va, ja no fa de pagès, no vol fer de pagès, sinó ja té feina. I a partir d'aquí va quedar molt de temps als Estats Units. No puc acabar tota l'història aquesta, però quan hem de fer una segona sessió, la pròxima, serà també sobre trasplantaments, pues,
1: seguirem amb
0: acabaré amb Alexis Carrel, que ja fa públic i ensenya com cosir, com juntar venes, i trasplantaments. Ja li explicaré més endavant. Perquè
1: clar, perquè si ja saps juntar venes és quan comencen els trasplantaments.
0: Clar, perquè si tens un fetge que has d'implantar, pues, d'entrar l'has de connectar a tot el sistema circulatori.
1: Clar.
0: Si no,
1: no serveix de,
0: no de res. I totes les ferides i tot, perquè, a més, ell va viure dues guerres mundials, la de 14, 1914.
1: Clar, trasplantaments i òrgans donadors segur que teníem per...
0: És a dir, que hem de retenir que el tema de suturar venes, fins i tot d'un diàmetre d'un mil·límetre, funciona el seu sistema, per això encara ningú l'ha millorat realment. Tema d'asèpsia, va organitzar... hospital de campanya militar davant del front, a 20 km del front, per tant els ferits arribaven aviat, i va exigir tota l'asèpsia i els protocols perquè els metges militars i les infermeres puguin treballar sense, diríem, sense causar infeccions als malalts,
1: clar,
0: etc, etc. I això en parlarem més endavant, perquè realment és...
1: Té per fer una pel·lícula, aquest home, no?
0: Bueno, és impressionant. L'únic que, clar, ell tenia idees de selecció de les persones segons el seu nivell social. Els pobres no se podien reproduir.
1: Era un
0: els
1: poc
0: rics,
1: classista, no? Bastant.
0: Sí, bastant. Té escrits, té publicacions alineat amb Hitler directament. I a França també hi havia tot un moviment gran, i altres països europeus, i va tenir sempre finançament de la Fundació Rockefeller.
1: Sí, perquè, que són per escuts.
0: A partir de Chicago... Bueno, sí.
1: Són dos seus, són dos seus amics.
0: Com no puc acabar d'explicar...
1: Ja seguirem a...
0: Recuperaré la seva vida i després parlarem de tots els avançors, tots no, però la majoria dels avançors que s'han fet recentment amb trasplantaments. Però heu de ser donants.
1: Sí, això sí, important. I si no, ho recordarem en un proper programa.
0: Sí.
1: I doncs, Nicole, moltes gràcies, molt interessant aquest programa, i bé, escoltarem en el següent com acaba aquesta història. I
0: molt bé,
1: Nicole, moltes gràcies.
0: Adeu.

0: el currículum de música de primària i de secundària.
1: Així és, l'Associació de Docents de Música de les Illes i la UIB s'han sumat ara a aquesta petició que ja ha arribat al departament d'Antoni Vera. El president de l'obra, Antoni Llebrés, considera que el poema de Joan Alcover, que és l'himne oficial de Mallorca, és una peça fonamental del patrimoni cultural i musical de l'illa.
2: En un moment com l'actual, en què Mallorca ha experimentat canvis demogràfics extraordinaris i que tenim una societat desestructurada, poc cohesionada, és bo cercar elements d'unió, elements de cohesió en què ens puguem reconèixer tots.
1: De fet, el passat mes de maig, amb motiu del centenari de la versió musicada de La Balanguera per part d'Amadeu Vives, es va fer una cantada popular i ara l'obra vol que es doni continuïtat a aquesta tasca des de la difusió.
0: I més qüestions. La Federació Hotelera de Mallorca no dona per tancada encara la temporada alta. Assegura que està sent molt similar a la de 2025 i, per tant, la consideren satisfactòria.
1: En unes jornades d'especialistes del sector, la vicepresidenta de la Federació, Maria José Aguiló, ha assegurat que la guerra a l'Orient Mitjà ha repercutit en l'augment dels preus, però, tot i així, malgrat aquesta circumstància, la temporada, any rere any, és més llarga, està sent bona.
3: También es verdad que las temporadas de euforia tras el denominado efecto champán ya se están estabilizando, el tema se está sentando, los departamentos comerciales, las empresas, tienen que estar muy pendientes de los mercados, de cómo se comportan.
0: I primeres paraules des de l'Hospital de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada dimarts a Madrid per part d'un fons voltor.
4: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla claro. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando.
0: Ja l'escoltem, la dona insta tothom a lluitar per garantir el dret a un habitatge digne. I precisament en aquest cas s'ha despertat, podem dir, la classe política. Ara s'han reprès els contactes per intentar aprovar ja dimarts que ve un reial decret llei que impedeixi desnonaments de persones vulnerables per part d'empreses que només volen especular amb l'habitatge.
1: De moment, Sumar s'ha mostrat avui optimista de cara a aprovar dimarts que ve una normativa que comptés amb el suport necessari per convalidar així després al Congrés, on els partits del govern no tenen majoria. Avui la portaveu de Junts, un dels partits que recordem que fins ara havia votat en contra a les propostes de la Moncloa i que té vots clau perquè surti endavant, ha confirmat que després de les negociacions en una entrevista a RAC1, Miriam Noguera ha explicat el que ells proposarien per millorar l'accés residencial.
5: I aquesta setmana ens ha arribat, per part del PSOE, aquest interès en aquestes polítiques, en aquest reial decret que nosaltres vam entregar, que, perquè la gent també se situï que ens està escoltant, estem parlant de polítiques com, per exemple, desgravar el lloguer en l'IRPF, desgravar també les hipoteques, desgravació dels comptes d'estalvi per la gent jove, la suspensió de desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor.
0: I de l'aprovació d'aquest decret dimarts no serà un camí fàcil. Podem, per la seva banda, ja ha assegurat que no garanteixarà per ara el suport en aquest decret d'habitatge. Assegura que el que proposen ara mateix és un pegat i ha retret al govern de Pedro Sánchez que estigui negociant amb Junts. Les 12:04, més notícies a la una.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ràdio Pollença és comunitat.

0: Són les 12 i 11 minuts. És el moment de fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dematí aquí a Ràdio Pollença. Començam explicant-vos, els resultats del ple ordinari del mes de setembre que se va dur a terme ahir a l'Ajuntament de Pollença. Mireu, el compte general corresponents a l'exercici 2025 i la declaració de disponibilitat de crèdit pressupostari se va aprovar en 10 vots a favor de l'equip de govern i les 6 abstencions del PP, UMP i tots el PI. Es va aprovar també per unanimitat, definitivament, el canvi de modalitat d'execució d'una zona de Cala Molins a Sant Vicenç i també es va aprovar per unanimitat les bases reguladores de la convocatòria d'un segon concurs d'artesania de Pollença. Per acabar, es va aprovar la revisió d'ofici de 2 decrets relacionats amb un plus de localització i disponibilitat de 2 empleats públics, en aquest cas per 10 vots a favor de l'equip de govern i 6 abstencions de l'oposició. Un pla que, si voleu tornar a escoltar, teniu disponible al lloc web de Ràdio Pollença. Més qüestió, l'Ajuntament proporciona ajudes econòmiques per la identificació i esterilització de moixos domèstics per part dels seus propietaris. Entre la documentació que s'ha de presentar s'inclou la còpia de la factura oficial del centre veterinari o la còpia del passaport de l'animal, però bé, en tot cas podeu consultar tota la documentació necessària al web de l'Ajuntament. Escoltam Estefi Pozo, regidora de Medi Ambient, explicant quines són aquestes ajudes i com es poden aconseguir.
1: L'Ajuntament de Pollença retorna 35 euros per xipatge, 100 euros d'esterilització per femella i 50 euros d'esterilització quan es mascle. Per poder rebre aquesta ajuda, el que pots fer és anar a la teva clínica de confiança, sol·licitar xipatge i esterilització i presentar a l'Ajuntament de Pollença tant la factura com el justificant de pagament, sempre i quan estiguis empadronat en el nostre municipi.
0: L'Ajuntament també ha anunciat la celebració de la segona diada de la gent gran, una jornada per persones majors de 65 anys que se farà dijous de la setmana que ve, dia 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran. Serà al Poliesportiu de Pollença, la pista de futbol i comptarà amb diverses activitats al llarg del dia. A l'1 i mitja hi ha un dinar de germanor, de paella, a càrrec de l'equip de Joan Ferriol. El preu de tiquets és de 15 euros i els participants han de dur els seus plats, tassons i coberts. Després, a partir de les 3, hi haurà ball de saló i música en viu. Els beneficis d'aquest dinar es destinaran a les associacions de persones majors del municipi i a l'obreria del Puig de Maria. I atenció, perquè els tiquets es poden adquirir fins dilluns que ve, fins dia 28 de setembre, en un moll electrodomèstic Reus, l'associació de veïns d'Humoll i l'associació de persones majors Mà Blava. I a Pollença, Electrònica Quadrado, Drogueria Reus, associació de persones majors de Pollença i la tercera edat de Colònia. Més qüestions, ha posat en marxa les trobades de conversa que impulsa l'Institut d'Estudis Baleàrics per afavorir la pràctica oral del català en contextos informals.
2: Molt bon dia, es tracta d'un programa gratuït i s'hi poden apuntar les persones de qualsevol municipi. El programa posa en contacte aprenents de català amb persones catalanoparlants habituals que actuen com a guies de conversa amb l'objectiu de crear espais de comunicació reals que ajudin els participants a guanyar fluïdesa i confiança en la llengua catalana. Trobareu tota la informació i inscripcions a les xarxes de l'Ajuntament.
0: I anem ara amb planes culturals, perquè som al cap de setmana i hi ha diferents propostes. Damià Vidal presenta avui la seva novel·la La Porta. Ho farà acompanyat d'Agnès Cerdà a un acte que serà a les 7 del capvespre a Can Llobera.
2: Vidal, un escriptor incansable, ja ha presentat diversos llibres a Pollença i a la ràdio. Avui ens explica que en aquesta ocasió ha recuperat una idea de 1995 la que contraposa la Mallorca tradicional del segle XVII amb la Mallorca de turisme de luxe del segle XXI. Un relat ambientat a Porreres en temps de Covid que inclou també una història d'amor transtemporal i la que no hi fa, que no li fa una part còmica però també crítica.
0: I tenim inauguració també que aquest de setmana Humoll acollirà l'exposició a l'aire lliure Sons de mà. S'inaugura diumenge a les 12 del migdia en el passeig Sara Legui de vora l'oficina de turisme.
2: L'Associació Patrimoni Viu, Investigació i Didàctica, en col·laboració amb l'Ajuntament de Pollença, presenta l'exposició a l'aire lliure Sons de mà. La mostra composa per 16 panells informatius, està centrada a la cargola de mà i vol vincular la memòria patrimonial amb la consciència ambiental marina. N'és la comissària, l'antropòloga Diana Rodes Borràs Rodes.
0: Més qüestions encara en plans culturals. Hi ha aquest de setmana també dos actes musicals destacats.
2: Aquí ja tenim la darrera fita del Festival Mahler, que és aquest diumenge 27, amb les sinfonies número 1 i número 10, amb l'Orquestra de Cambra a Mallorca. Serà a les 8 al claustre de Sant Domingo i teniu les entrades disponibles a tiquetip.es. És en Bernat Queigles, director del concert, qui ens ho explica.
3: Per 7 anys consecutiu, l'Orquestra de Cambra de Mallorca visita aquest meravellós claustre de Pollença per omplir aquest escenari amb més de 80 músics en un concert dedicat a la figura de Gustav Mahler. Gustav Mahler és un compositor de finals del segle XIX, principis del segle XX, en un moment on l'art està en una època d'ebullició, en una època de transformació. Estem passant de l'art figuratiu a l'art abstracte. En aquest moment és on precisament les regles comencen a carèixer de sentit. I això obre un espai, un món de llibertat creativa perquè els compositors, com el cor de Mahler, puguin expressar de manera sincera i honesta els seus sentiments. Precisament els sentiments són un motor creatiu per Gustav Mahler. Concretament, un compositor que, com pocs artistes, ha sabut abraçar la tristesa com a part d'aquesta vida. Una vida que ell sempre ha estimat per damunt de tot. De fet, en converses amb el compositor finlandès Jan Sibelius, Mahler li deia que ell no entenia de formalismes en les seves sinfonies, entenia les sinfonies com la vida mateixa, un món on hi cap tot, on hi caben tot tipus d'emocions. I és per això que aquestes sinfonies, en certa manera, són una espècie d'autobiografia d'aquest compositor. Tot aquest viatge d'emocions és que vos convidam a compartir amb nosaltres el proper diumenge, dia 27 de setembre, a les 19 hores, aquí, en aquest meravellós claustre de Pollença. Recordeu, entrades a www.festivalmahler.com.
0: El que acabeu de sentir, doncs, aquest vídeo promocional en el que Bernat Queigles explica com serà el darrer del concert del Festival Mahler. Però, com dèiem, hi ha una altra proposta també musical per el diumenge.
2: Així és, aquest concert de Padawans Big Band, aquesta trobada de música moderna amb els millors músics joves de Mallorca, serà a les 5:30 a la plaça de l'Iglesia de la Cala Sant Vicenç i l'entrada és gratuïta. Sentim a Jaume Cerdà, president de l'Associació de Músics de Pollença.
4: Bon dia a tots els oients i gràcies a Ràdio Pollença per fer-me sempre aquesta difusió, la primera de tot. Enguany tornem a fer la Padawans Big Band, serà diumenge a les 5:30 a Sant Vicenç i podrem disfrutar d'un concert que ens oferiran quasi una trentena de nins, concert de jazz, amb improvisació i molta bona energia, i enguany, a més, dirigit per en Fran Ramos, que és el director de la Big Band, també de l'Escola de Música Moderna de Factoria de So, i serà un programa molt guapo. Des d'aquí també donar les gràcies a l'Escola de Música de Pollença per cedir-nos també l'espai per l'assaig i ajudar-nos en tot sempre, i a l'Ajuntament per contribuir sempre que puguem fer aquestes coses tan guapes a les nits. Vos esperam a tot el poble i serà a la plaça de l'Iglesia un entorn meravellós a Sant Vicenç, i res, i molta música i que no aturi això.
0: I de deixar les planes culturals i anem a l'esport perquè hi ha diverses notícies a destacar. Per una banda, la corredora pollencina Àngels Llobera es va proclamar guanyadora de la categoria femenina del Gran Marató Tres Picos, una prova de muntanya de 55 quilòmetres, 2.900 metres de desnivell positiu que es va celebrar el passat dissabte, 19 de setembre, a Sant Martín de la Virgen del Moncayo, Aragó.
2: Llobera, convidada per l'organització i una de les favorites de la prova, va prendre la sortida a les 6 de matí, encara de nit, i amb els corredors equipats en frontal. Les primeres clarors del dia i la sortida del sol les varen trobar ja en plena pujada. El recorregut passa pel tres cims de Montcayo, el Pico de Sant Miguel, de 2.315 metres, el Pico Llobera, de 2.226 metres, i la Penya Negrilla, de 2.117 metres. Els participants disposaven d'un màxim de 10 hores per completar la prova. En categoria femenina, Àngels Llobera va ser primera amb un temps de 7 hores, 9 minuts i 6 segons. El segon lloc va ser per a Noelia Jiménez amb 7 hores, 33 minuts i 37 segons. El tercer lloc va ser per Susana Tamargo amb 8 hores, 33 minuts i 22 segons.
0: Però bé, si parlant d'esports, la gran notícia d'aquest cap de setmana és que demà arriba finalment la Pollença Running Fest. Les curses se faran en un moll, les organitza l'Associació de la Mitja Marató de Pollença. Tenim la cursa popular de 10 quilòmetres i la cursa de 5 quilòmetres, que és tan popular com d'elit, i també Campionat de Balears. Les inscripcions encara es poden fer a elitechip.net.
2: I ja tenim, ja s'han publicat els horaris i les ubicacions. A les 11 comença la recollida de dorsals. A les 6, la sortida de la cursa de 10 quilòmetres, i a les 7 i quart, la sortida dels participants de la cursa de 5 quilòmetres. Hi haurà avituallament sòlid a la plaça Enginyer Roca. Des de l'àrea d'esport de l'Ajuntament de Pollença estan disponibles els banys i les dutxes, informen que estan disponibles els banys i les dutxes de la piscina coberta al port de Pollença. Per cert, també faran una gran festa, que és Pollença Running Fest, just després de la cursa, serà la plaça Miquel Callonc de Pollença, i hi haurà les actuacions de DJ Joel Sales a les 9:30, Red Bellis a les 11, i tancarà DJ Cristian Mir a les 12.
0: I més qüestions encara, però, sobre aquesta Pollença Running Fest, perquè la presentació oficial se fa avui en l'hotel Cabot Pollença Park and Spa a partir de les 7:30, i està convidat tothom en aquesta presentació. Hi participaran alguns dels atletes d'elit que han de córrer demà i que intentaran batre el rècord del món de 5 quilòmetres. És el cas, per exemple, de Gemechu Godana i Adisu Yuhune, que han d'aconseguir batre la marca de 12 minuts 49 segons. És el rècord mundial en aquests moments. Han de dir que també participen a les 5 quilòmetres el fondista segovià Javi Guerra i també Xema Martínez, que torna a córrer 15 anys després en aquesta cursa pollencina en clau femenina. Hi ha la participació d'Anna Maria Varo, l'atleta de Navarra, és campiona d'Europa, subcampiona del món de duatló, campiona del món per relleus d'aquesta disciplina, i també correrà Maria Luz Tesuri, l'argentina afincada aquí a Mallorca, és atleta internacional i ha participat al Mundial de Mitja Marató d'enguany. Per la mare del Real Club Nàutic de Port de Pollença, perquè aquest de setmana reunirà 123 regatistes joves a les aigües de la Badia d'un Moll amb motiu del Campionat de Mallorca d'Optimistes, el Trofeu Colònia, que se disputa demà i passat demà en coordinació amb la Fundació Balear, la Federació Balear de Vela, perdoneu, i el suport del Consell de Mallorca i la Fundació La Caixa.
2: La competició comptarà amb 112 participants a la classe Optimist, procedents d'una desena de clubs nàutics de Mallorca, i altres 11 regatistes a Optimist D. El Trofeu Colònia serà la segona prova classificatòria del Campionat de Mallorca d'Optimist, després del Trofeu Tomàs Darder, celebrat fa dues setmanes al Club Marítimo de Sant Antonio de Campastilla. La prova de Pollença suposarà una nova oportunitat perquè els regatistes mallorquins de categoria infantil sumin punts en la classificació insular i competeixin en una de les badies. El programa contempla 6 proves. La competició començarà demà dissabte a les 12. L'activitat continuarà diumenge a partir de les 11 amb les darreres mànegues previstes en el programa. El lliurament de trofeu està fixat per a les 6 del capvespre a les instal·lacions del Real Club Nàutic del Port de Pollença. La previsió meteorològica apunta a un cap de setmana de condicions favorables per a la competició a la badia de Pollença.

0: I parlant del Velcro Nàutic d'Oport de Pollença, només un apunt també, tot i que és per al mes que ve, i és que hi haurà assemblea general ordinària per socis. Apunteu, la data és el dissabte 24 d'octubre, la primera convocatòria serà a les 9 i la segona a les 10. La documentació relativa en aquest ordre del dia ja és a disposició dels socis, a la secretaria i a l'àrea dels socis de la web del club. Hem de recordar també que la setmana que ve tenim una altra cursa o unes altres curses importants que creuen la Serra de Tramuntana i que acaben a Pollença. I és que el dissabte 3 d'octubre hi ha la desena edició de la ME Mallorca 5000 Sky Running, una cursa per muntanya que forma part del campionat de Balears d'ultradistància.
1: Una cursa organitzada pel Club Matinant per Somiar i la secció de muntanya Pollença, juntament a la Federació de Balear de Muntanyisme. Hi haurà el campionat de Balears d'ultradistància, 72 km més 5.000 metres, amb sortida de la plaça de Solla i arribada a Pollença. Mallorca, 1.024 i 1.000 metres, Lluc, Coll, Pedregueret, Fertàrig, d'Urracó, a Pollença. Les inscripcions les podeu fer a elitexit.net.
0: I fins aquí, doncs, aquest repàs de les notícies d'aquest dematí, 12 i 27 minuts. Escoltarem un poquet de música i després seguirem al vostre costat amb les estrenes de la setmana amb Pets Olivelles.

0: l'han deixada tota a la nieve amb el guitarrista de la Fuente, per si no fos cosa que vas nominada com a millor que en són els Oscars, una cosa així, per la Perla Negra. Pensa Oliver, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè veig que ja vols xerrar i que no, deixi que te saludi.
1: No, no, però és que, per favor, Maria Bennassa, un plaer, com sempre, no és la Perla Negra, és la Bola Negra.
0: Ai.
1: Però no passa res, perquè la Perla Negra...
0: Espera, fa 20 minuts xerrar de la Perla Negra,
1: sí, sí,
0: i no m'has dit res.
1: Sí, sí que s'ha dit, o que no m'escoltes.
0: M'he enterat.
1: La Perla Negra...
0: Jo volia fer la broma. Ara m'he posat vermell. Jo volia fer la broma de posar la Perla de Rosalía,
1: vale.
0: I no m'ho has dit.
1: Vale, per la Perla Negra també no és el vaixell de Pirates del Caribe.
0: Sí.
1: Del Calibre. Ojo, jo també estic guapo, avui. Pirates del Calibre. De què calibre són els pirates? Bé, com tots sabeu, avui s'estrena la pel·lícula més esperada de l'any, que és Vengadores Endgame. No, no, és veritat. La Bola Negra, la Bola Negra, la pel·lícula de Los Javis, de Javier Calvo.

0: per intentar arribar a la nominada millor pel·lícula en llengua estrangera. No vol dir que ja estigui agafada, o sigui, està agafada per poder ser nominada, i una vegada nominada, llavors sí, quan se veu, optarà o no a l'Òscar, ok?
1: En 1 desembre pot ser, que és quan se sap, mitjan desembre, una cosa així. Hauran d'esperar un poc més.
0: De totes les formes, rumors que corren per Hollywood, o sigui, que jo vaig a Hollywood seguit,
1: sí.
0: Seguit.
1: Sí. Ara que han posat... Tenc col·legues de Hollywood que han estat per allà.
0: Hombre, jo és el meu segon hogar. La meva segona llar, Hollywood. I, no, ara en sèrio, hi ha rumors que diuen que realment s'endurà un raig de nominacions, no només a millor pel·lícula de parla no anglesa, sinó també de...
1: Què dius? On aquí més?
0: Banda, de millor pel·lícula, millor director, millor muntatge, segurament millor actor, millor guió... O sigui...
1: Què dius?
0: Sí, sí, sí. Se xerra de que li poden caure fàcilment entre 8 i diuen, eh? No m'ho estic inventant. Entre 8 i 12 nominacions. Li poden caure. No serà tant. Però anem a deixar mort dur per un dia, per un hype de collon, i anem a xerrar...
1: No, me comença a fer un pot de pot tant de hype, perquè no sé si
0: i
1: després
0: la vaig a veure
1: és per tant.
0: Demà.
1: Perquè hi volies anar avui.
0: I anar
1: no
0: avui,
1: pots.
0: Perquè no puc.
1: Ho han dit, ho pot dir.
0: Ho puc dir. Perquè... tinc un compromís, he d'anar a pinxar a Menta,
1: al
0: Cudi. No, tenim un sopar de la ràdio.
1: Ai, de col·laboradors.
0: Sí, i a mesura que mos feim d'ells, som ja part important d'aquest evento.
1: Quant de sopar de la ràdio dus tu?
0: Si no ven jo i en Toni Butano aquí, això no s'aguanta de pel lloc, saps?
1: Sí. Bé, que vas a veure la perla, no.
0: La bola negra demà, demà. Perquè no puc, perquè feis el sopar de la ràdio.
1: Exacte.
0: I me feis venir.
1: I t'ha xinxat bastant, no? I volies anar avui, sí o sí.
0: No m'ha xinxat gent, perquè part molt degut de venir i estar amb tot voltre i col·laboradors, que són molts. I, a més, és l'únic en el que pagau, que també ho hem d'aprofitar.
1: L'any, un sopar
0: d'any. Ja ho havia de dir.
1: Ho hem dit també nosaltres.
0: Bé, bola negra.
1: Bola negra...
0: Hi ha poqueta cosa més que dir. Quan se veu, una Glenn Close té un paper secundari, Anna Penélope, en Miguel Bernadó, és una pel·lícula, com he dit abans, a quatre mans, amb els Javis, famosos ja per altres pel·lícules i altres sèries, i no vull llegir massa crítiques, ni me vull ficar massa dins aquest món, dins aquest lore, perquè vull demà anar, entre cometes, un poc verge a veure-la, així com faig en la majoria de pel·lícules. No me vull deixar anar per un hype, però és vera que l'altre dia, quan vaig anar a veure El Ser Querido, vaig veure el tràiler i vaig dir oh my god,
1: i no te va fer, jo és que tinc por de veure-la per patir massa.
0: Sí, però
1: com una massa intensitat emocional,
0: intensitat d'imatges també, val? Crec que xerra de diferents èpoques, de tres èpoques concretament, de la història d'Espanya,
1: 32, 37 i 2000, no sé
0: sí,
1: què.
0: Crec que serà, bueno, és una popolla lorquiana, no? Crec que serà una bona pel·lícula, passarà molt de gust i a més crec que esdevindrà necessari. Ja vos ho comentaré divendres qui ve.
1: Serà gros.
0: Serà gros. Anem a veure com mos commou aquesta bola negra. Però no solo de bola negra vive el viernes.
1: Un moment, abans de que hem vist de tema.
0: Sí, vols posar el tràiler? O vols
1: no ho sé, el posam una final, perquè no el tenim preparat.
0: El que tu vulguis, però anaves a dir que el com.
1: Anava a dir que Film Affinity... Ja sé que encara no s'ha estrenat, però això deuen ser notes de crítics. Només té un 6-9.
0: Sí, bueno, de crítics i de tothom. Si veus, les crítiques són totes bones, menys una de...
1: En Bollero. Mollero li ha agradat.
0: Mollero li ha emocionat.
1: Bueno, ja
0: sí, sí, sí, sí. Va començar amb un 7 i pico, ara té un 6,9. Bé, tampoc no podem fer molt de cas, això de les notes, bàsicament perquè no l'ha vista més que la premsa especialitzada. Anem a deixar passar una temporada també, veure, com vosaltres sabeu, Espanya ideològicament està xapada per la veritat, està dividida en dos, i aquest pel·lícula, evidentment, cau cap a l'esquerra d'una manera claríssima i transparent des de la seva base, a la qual jo entenc que aquesta altra caterva fosca vulguin votar-li en contra, perquè no suporten la cultura woke ni suporten que pugui funcionar una obra d'en Lorca ni que d'orgueis puguin dirigir, i jo suposo que patirà un poc d'això. Espero que siguem més els altres i que al final pugui tenir la nota que se mereix, sense cap dubte, i això que no l'he vist.
1: Home, com era Festival de Cannes, millor direcció.
0: Sí, sí, sí.
1: Que és res.
0: I va tenir, no sé si aquesta fricada se pot dir,

0: Però tu saps que va tenir més minuts d'aplaudiment que El ser querido. Són les dues pel·lícules que competien per anar a representar Espanya als Oscars, juntament amb, i no oblidem, Los Domingos, que si no l'heu vist, la recomanaré cada vegada que vengui. Val?
1: Ah, sí, que això de que sigui basada en la darrera obra inacabada de Federico García Lorca, llegia que García Lorca només va escriure un parell de pàgines, no li va donar temps a ampliar massa, que això, que la pel·lícula sí, té una de les tres històries que fa d'aquí, que és la bolla negra aquesta del casino i tal.
0: Correcte.
1: Però García Lorca va escriure molt poquet d'aquesta obra, molt poquet, tot el més ho han escrit ells,
0: no? han acabat de composar-la, de farcir i tot. La bola negra, diguéssim, és el punt de partida. Val?
1: Molt bé. Què passa? Ah, en Bruno té una aportació a fer, que molts hem d'allà, m'ha fet senyors.
0: Vale.
1: Un documental, Don't Look Back in Anger, sobre el retorn d'Oasis, va rebre una ovació de drets de 8 minuts en un festival internacional de cinema de Venècia.
0: Però que pesat estàs amb Oasis, macho, en sèrio. L'amo no, així, és que t'ha de venir Gallagher una ronda de cerveses.
1: Vine, vine.
0: No sé què fa.
1: No sé, ha assenyalat un cincèric.
0: Bé, podem continuar, perquè hi ha altres pel·lícules avui, eh?
1: Bé, tenc un trailer, me'l poden llevar de muntar,
0: eh? No, que tu vulguis. Tu ets la jefa.
1: Ara el tenc.
0: Si no és la jefa, tu ets la jefa aquí, no?
1: Guitarrica.
0: No seran aquests dos pelagats, el jefe.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: ¿Por qué no le conocías?
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun.
5: Nadie puede abrirse ni ya.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
7: Hola.
8: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
9: Bola negra.
6: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
14: ¿Y lo eres?
15: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
16: Te has creído toda esa propaganda.
17: Que te caes, te meto un tiro en la cabeza.
18: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro, ¡vamos! ¡Dispara!
19: ¿Alguno por aquí de Madrid?
20: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?

0: Tú eres un hombre. Un hombre.
1: No dices nada.
2: Se me han olvidado todas las palabras.
3: I de nosaltres no afegirem res, tot el que ja s'ha dit de la bola negra, que són
4: millor,
3: moltes coses.
4: Millor.
3: I ho deixem anar ja.
4: Sí, deixem anar la bola negra.
3: Divendres que ve faràs un monogràfic.
4: Divendres que ve farem un monogràfic i xerrarem també d'altres coses, perquè divendres que ve s'estrena Digger, la nova pel·lícula d'en González Iñárritu. També tinc moltíssimes ganes de veure, però moltes. Clar, què passa? És un gran director, amb un gran actor, interpretant... Bé, suposo que heu vist el tràiler de Digger, aquesta volta de fuga de Tom Cruise, fent com a d'home major. Okay?
3: No, no veig res.
4: Realment és un home major, el que passa és que està operat com un jove, i en aquesta pel·lícula li afegeixen un any de maquillatge. El que passa és que la diferència és enorme. Pues ja he vist el tràiler no sé quant de pits i té una pinta de pel·li... Va, ja ho contaré. Em sap greu que, com en l'estiu, ara ja no s'estenen els dijous. Abans s'estenen els dijous, la podria veure i ja va venir aquí a comentar. Però
3: ho has fet tot l'estiu, no, això?
4: Tot l'estiu ho he fet. I ben alert fem el contrari. Avui estenen una coseta, un thriller d'alpinisme que se diu Fall, però és la segona part d'un altre que també s'ha de Fall, aquest avui és Fall 2, o sigui, caure dos. La primera de totes va tenir certa gràcia, segurament m'ho recordeu perquè he vist un tràiler i n'he xerrat aquí, de dues lotes joves que volen, diguéssim, dur els límits la seva valentia, de qualque manera, i se pugen una torre de comunicacions que té 600 metres d'altura, bona torre de comunicacions, perquè ho puig en té 200 i pico. O sigui, tres vegades ho puig, una antena. Però bé, els americans tot ho fan així a la grande, no? I què passa? Quan són a dalt de tot, no poden baixar, se romps escales, acorden, mòbil, i hauran de lluitar per veure com ho fan per baixar d'aquesta, d'un palo, que al final és un palo. De fet, potser per Sant Antoni podríeu demanar-li una mica de consell.
3: Estava esperant la referència.
4: Com ho fan per clavar una cosa i que no se tombi, ni se vincli, ni se rompi. Bé, amb aquesta primera pel·lícula, la cosa de tenir una mica de gràcia, pel·lícula de l'any 2022, en aquesta ocasió perd ja total i absolutament s'ha fet de sorpresa i és una pel·li de 4 i pico, de ser que no val la pena tampoc entretenir que són massa. Vale? Fall 2.
3: Què més?
4: Però més cosetes avui.
3: Què més?
4: Més cosetes. Restrenen, no sé per què, Vengadores Endgame, supos que qualque mica de tros més del director, no sé quina història, per mi se diu Encode, vale? La pel·lícula del de nou, dels Vengadores, la darrera dels Vengadores, allà on s'ha mort tothom i ja el que passa. El que passa que no ens ara tampoc entretenim massa en xerrar d'aquesta pel·li quan ja hem xerrat un milió de vegades. La darrera pel·lícula, la quarta pel·lícula de tots els Vengadores, ¿vale? que diuen, saldim en van dir una de bona, diuen, Vengadores, ara tu saps que tenen una nova pel·li l'any que ve, de los Vengadores, però que són més joves o han passat a través de galàxies, no sé, però els Vengadores, aquesta és una reestrena, però aquest assumpte, Marvel li seguirà traient punta durant moltíssims anys. Diuen que ja són tan vells que ja no són los Vengadores, són los rencorosos. Però bueno, ho havia sentit de qualque puesto. Segurament, bé, això, per anar a veure si són molt friquis aquesta pel·lícula, i avui estrenen la pel·li que l'ha presentada ara Sant Sebastià aquest dia, després ahir, oi? En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula d'en Brad Pitt, a major glòria, perquè és una pel·li, diguéssim, un poc
3: clar,
4: feta
3: que,
4: a la seva vida.
3: Què pots posar? Perdona, que t'interromp.
4: No, bé, més faltaria. Que... Tu, si ja estic acostumadíssim que m'interrompi.
3: Què pots posar? El mateix dia de l'estrena de La Bola Negra. Com lluites contra això?
4: És inlluitable.
3: Només
4: amb el Brapi. I lo guapo que era i tot el rotllo. I simpàtic. Ahir va estar una hora... Al final, el Festival Sant Sebastià va sortir, hi havia fans, més d'una hora fent-se fotos a la Estora Vermella, per res, un tros com d'aquí, aeropac, una hora, tio, super, super, super enrotllat. Molt bé, molt bé, molt bé. Locada és una estrella. Bé, Després de sobreviure a un accident aeri, un oficial de les forces especials i, molt important, el seu coset... el seu coset,
3: no,
4: Nodin...
3: No és petita.
4: No, per això dic un coset, perquè ho dic des d'escarinyo. Que, per cert, ho fa millor que ell.
3: Ai!
4: Millor els caques que en Brad Pitt. I res, estan... se troben dins el cor, diguéssim, dins el bessó de l'Alaska més salvatge, i que han de fer de sobreviure davant d'una naturalesa implacable, etc etc. Un thriller de supervivència pur i dur, allà on podem admirar una altra vegada més unes impressionants fotografies dels paisatges alaskians, vale? D'Alaska. I allà on també trobam la lluita de l'home i el que contra el que pugui passar. Una pel·lícula física, però molt tradicional. No? Paisatges molt guapos, etc. Però tampoc no està aportant res original i nou a la xira d'aventures. Ben feta, pel·lícula vibrant, però que no sobresortiria per les seves originalitats, així tot, ser un 6,2 i més o manco bones crítiques.
3: Vaig llegir, no sé a on, no sé per què, i no fa tant.
4: Això són dir... les 5 ques del periodisme, no? Sí.
3: Que a Hollywood ja no és acceptable que a les pel·lícules se mori cosat. Que no sé, que no sé de què va aquí. Però com a norma general, el públic és tan sensible a cossos...
4: Més i tot que se mori una persona.
3: Clar.
4: Sí, sí, sí.
3: Que
4: sí,
3: no...
4: Sí.
3: Que no, no la gent s'enfada si a les pel·lícules li poses un recurs fàcil de que s'ha mort una cosa. I no... De fet, si ho penses, pel·lícules massa recents no n'hi ha.
4: No, home, per exemple, jo ara penso en pel·lícules que he vist, allà on els cossos se transformen igual en zombis perquè tenen un virus.
3: No és el mateix.
4: Bueno,
3: no
4: però,
3: mateix.
4: Però el moment que se transformes en zombi és una mort ja prematura. El que sirve era que els hi fan posar a totes al final del títol de crèdit que per cap molt que hagi, que cap animal ha pres mal, ni sant, etcètera, etcètera. No? Perquè supos que van ser fent animalades, mai millor dit. Però sí, era que jo això ho vaig llegir, que la gent és molt més sensible, però molt més en la mort d'un animal que no en la mort d'una persona. Supos que també és perquè estem acostumats o li han fet un call, etcètera. No? I que sense la sensibilitat envers els animals cada dia és més important. I jo estic total i absolutament d'acord. Subscribo, ara 100%.
1: Este es Odín. Es un perro de combate adiestrado por las fuerzas especiales. Ha vivido la guerra y situaciones muy extremas. Ya es hora de que conozca la paz. Buen chico. Nadie va a venir a buscarnos. Tendremos que hacerlo por las malas. No voy a dejar que mueras aquí. Yo te cojo. Eso es. Tranquilo, ya está. Estamos solos, tío. Vamos a casa.
3: En el corazón de la bestia, Brad Pitt i un cosset. Què més vols?
4: Sí, no, és que
3: més
4: no,
3: vols?
4: No se pot demanar absolutament res més.
3: Que consti que no som de les que creuen que és tan guapo. No sé, ja sé que no té res a veure, però aquí, perquè tu fas les bromes de...
4: Un cosset.
3: És clar.
4: En Brad Pitt.
3: No, en Brad. Brad. Qui és que no en Brad?
4: Sí, hi havia unes pepes, no?, que eren les Brat.
3: No sé.
4: Bé, mos queda una peli que està prou bé, també, que l'han deixat per final, no per res, perquè és d'animació, però tu saps que jo som superfan de tot el que sigui animació. La nova peli de DreamWorks Animation se diu La Isla Olvidada, una altra locura absoluta, com tot moltes, no totes, però moltes, si volen anar amb un pot de, jo què sé, de Japó, o de... No, de Xina ja no, perquè Xina també ja comencen a ser una voràgina, totes les pel·lícules de colors i de 800.000 fotogrames per segon, però sí que aquesta és part d'això, no? O sigui, si tens sensibilitat a les imatges i els colors, no te recoman que hi vagis, perquè he vist el tràiler i és com fiqueta una...
3: Ai, doncs l'estic preparant jo.
4: No, el però he llegit que és molt divertida, que té un ritme molt àgil, evidentment, té un ritme brutal, i conta que dues amigues se'n van a un món, segur que són amigues des de molt petitones, no, de pel·li, evidentment, persa sobre l'amistat, etc etc. Des de petites volen entrar com a dins un món paral·lel, i al final, se diu Nakali, i al final entren, i allà on hi ha un personatge dolent que el que fa és borrar-te la memòria, no? Els records, i elles tenen por d'oblidar la seva amistat, que és tan guapa, tan bona i tan autèntica des de sempre. La premissa és xula, i sabeu que visualment és brutal. Té un 7,3 per ara, eh? Poca broma.
3: I de conja, visualment és espectacular, ho posen per ràdio.
4: Yes!
5: Soy Joe, yo Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
6: Nunca había tenido una mejor amiga.
5: Yo tampoco. ¡Vamos!
7: Hace mucho tiempo, había una isla olvidada, llena de criaturas mágicas que no os podéis ni imaginar.
8: Tu Lola mola un montón.
9: ¡No me críes a esas niñas!
10: ¡Tú no te metas, eh!
9: ¡No! ¡Ay, sus!
5: Juntas, vamos a encontrar la isla olvidada.
7: La isla olvidada no se encuentra.
5: ¡Dayona!
9: ¡Mejores amigas para siempre!
7: Ella te encuentra a ti.
9: ¡Raisa! ¡Aquí pasa algo!
8: No puede ser.
9: Vale, vamos.
8: Espera, ¿qué?

0: estamos.
1: ¡Es real! ¡Cierto!
2: ¡Bienvenidas a la Isla Olvidada!
3: ¿Eres como un hombre perro cool? ¿Te transformas con la luna llena o cuando te apetece?
2: Es personal, ¿vale? Lo siento, no puedo controlarlo. Esto puede parecer el paraíso.
1: ¡Es total!
2: Pero para los mortales es peligroso.
4: No debisteis entrar en mi mundo.
2: Es un demonio de la memoria. Cuanto más tiempo paséis aquí, más os quitará.
3: ¿Lo olvidaríamos todo? ¿También la una a la otra?
5: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
3: El día que nos conocimos, jamás te olvidaré.
1: ¡Atrás, vuelve!
3: Volvemos a casa.
2: No, si me acerco mucho a los palos, se me activa el modo perro.
3: ¿Modo perro? Oh, no. Oh, sigues ahí, tío.
6: Ja ho tindríeu mida, lo de les grans...
7: La Isla Olvidada, sí, la Isla Olvidada, que no seria precisament Mallorca. Ja mos creceria que fos Olvidada una mica, no?
6: Tot el dia esperant per fer aquest...
7: No, se m'acaba d'ocórrer, jo som així, que te penses, que jo a la feina em preparat xistes.
6: Qualcun sí, no, prepara't.
7: Però tu no saps que jo tinc aquest don, aquesta improvisació.
6: Sí, sí, és veritat, cert.
7: No, aquesta...
6: Perdó per posar-ho en dubte.
7: M'agradaria això, que mos oblidassin. Encara que sigui, jo què sé, tres o quatre estius, saps? S'esborrassin... De...
6: Una altra pandèmia.
7: Sí, sí, però que llavors pitjor. Bé, anem a xerrar de...
6: Sèries.
7: He vist una pel·li aquesta setmana.
6: Ah, molt bé.
7: Fa estona que volia veure. Una pel·li curiosa, una pel·li peculiar. D'aquestes pel·lícules... Allà on és to exacte, a pesar de que per jo és un tot dramàtic, no l'acabes de coir, no, sinó que és una mescla de gèneres, una mescla de tons. A pesar de que, com que és una història real i saps com acaba, tens aquella coseta sempre dins el coret que diu això no acabarà bé, això no acabarà bé, i te condiciona un poc tota la pel·lícula. És una història real d'un lladre, real vol dir que va existir fa exactament, que era 2004, fa un 20 i pico d'anyets, que se va dedicar a robar, entre altres, a 45 McDonald's, fent un forat a la teulada, picava, feia un forat, entrava, robava verdobers de la caixa, que tampoc no eren molt molts, així fins a 45, fins que un dia el van agrepir, el van tancar a la presó, però se va escapar de la presó molt intel·ligentment i se va amagar, això segur que heu sentit nomenar, dins com una espècie de doble paret que hi havia un Toys R Us. Vale? I el tio, res, una cosa, la meitat d'aquest estudi. I se va instal·lar allà, i de dia estava allà tancat, i el Toys R Us està en marxa, 3 milions d'americans comprant, tal, i el vespre sortia. Val? I feia les seves. Molt bon tio, molt bon al·lot, molt empàtic.
6: Sortia només dins Toys R Us o sortia per un món?
7: Bueno, primer només dins Toys R Us, després sap manipular les càmeres de seguretat i ja sortia per tot el món. Bueno, el tio se fica dins la vida d'aquell poble, que no estava molt en fora del seu, s'enamora d'un al·lot, té una història d'amor, molt xula, està molt ben feta, és molt guapa la pel·lícula, però clar, té aquest punt que saps que, com que jo el primer que vaig fer va anar a la Wikipedia, vaig llegir la història d'ell, i clar, el tornen a grapir, quan no pot ser d'altra manera, no? Perquè l'elia, però l'elia per amor, i és guapo això. La pel·lícula se diu Roofman, en espanyol, Un ladrón en el tejado, te la podeu ficar per...
6: No l'has vista on?
7: A Prime. I és una història curiosa, com desenvolupes no, això, un tio que roba el McDonald's, llavors s'amaga dins un doble fondo d'una paret. Té un punt d'encant molt guapo, i ell, en Channing Tatum, i en Kirsten Dunst, que és l'altre de que s'enamora després perquè ell està separat, fan una parella molt xula. Com a curiositat, he de dir que el jefe d'ella, l'encarregat dels Toys R Us, és en Peter Dinklage, que és aquest actor petit, que sortia Juego de Tronos, sé què t'ho dic. I no... És un mal lletat. I és graciós. O sigui, té una pel·lícula molt de punt graciós als còmics que t'ajuden a dur després de lo que sap que passarà perquè empatises amb ell, perquè el director el planta com un lladre bon al·lot, simpàtic, amable, que té cura de sa gent, vale? I això. El que passa que al final és un gilipolles i dius, mereixes que te tanquin. Ja veureu com acaba. És xula, està bé. A part d'això, sèries.
6: No, espera, espera.
7: No, perdó,
6: espera.
7: Perdó.
6: És que hi ha una petició.
7: Ui?
6: Sarres de no sé què, d'un Fincher, un Tarantino i un Brad Pitt.
7: Sí, però és un, un spin-off de Once a Time in Hollywood. Ja n'han xerrat, que ho havien de fer, i quan l'estrenin en xerrem.
6: Ja està, no val
7: de passar, serà davant el bou. Què fa sa mare,
6: han fet un oient, ha fet una petició.
7: No, és en Bruno.
6: No, és un amic d'en Bruno.
7: Ah, vale, jo ara aquí he de venir a fer feines per un amic d'en Bruno, sense cobrar, de més.
6: Tu animes molt que la gent t'enviï comentaris, eh?
7: Geni una mica.
6: Això és el que dic.
7: Soc el pequeño dictador.
6: De sí, què era un remake?
7: No, és un spin-off de Once Upon a Time in Hollywood, o sigui, era ser una vena en Hollywood, la pel·lícula d'en Tarantino, no precisament una de les meves preferides d'en Tarantino. Jo he de dir que en Tarantino m'ha quigut bastant d'escarro, com a persona sobretot, perquè és però Israel, i com a director m'ha quedat amb quatre cosetes seves i poca altra cosa més. Vale? Cine que està bé, però també un cine de consum molt fàcil, molt ràpid i molt de la seva època. Okay? Tarantino, baixeu molt, me'l baixeu d'allà dalt, però ràpid me'l baixeu. Vale? Tarantinito.
6: Menos 2.000 d'aure.
7: Sí, exacte, menos 2.000 d'aure i baixa-li, com dius la meva filla, baixa-li dos. Vale, Tarantiano. Però és veritat que aquesta pel·lícula no està dirigida per ell, a pesar que és un spin-off del personatge que interpreta en Brad Pitt, era una vez en Hollywood. Brad Pitt, que encara si feis via, vos el trobareu per Sant Sebastià, firmant autògrafos i menjant xuletons. I ara sí, xaram, de lo poc que he dit de sèries, una d'elles és Gutiérrez is my name. Vosaltres sabeu que som fan de la comèdia argentina, ho han dit moltíssim de pits aquí, de Divisió en Palermo, sobretot, i un poc en la línia de Divisió en Palermo m'arriba aquesta altra sèrie policíaca, Barrio Bajera, bonaerense, el que passa és que té un to una mica més dramàtic, no és humor. A pesar de que Divisió en Palermo hi ha una trama una mica dramàtica, perquè han mort i han d'investigar, aquesta és una mica més, el que passa que torna a ser una caricatura. Podria ser perfectament una espècie de Guy Ritchie a l'Argentina. ¿Vale? Hi ha detectius, hi ha corrupció, hi ha brutó, no te diré que té un punt llunyà de Torrente, també. ¿Vale? No ho vull dir, perquè no m'agrada, però és així. És... I aquesta de Gutiérrez, is my name, escrit així, is my name, i això ve d'una escena que intenta xerrar anglès i és molt graciós. I això, temporada, una temporada, 8 episodis, jo vaig més o manco per la meitat, i han de dur a terme la investigació d'un assassinat, ells, paral·lelament a la CIA i en competència. Val? A veure quin dels dos primer troba qui s'ha pogut carregar aquest personatge, que no diré qui és. És simpàtica, sabeu aviat, i jo sobretot me fa molta gràcia les conyes que se tiren, els detallets, així com xerren, la seva idiosincràsia pura i dura, són molt, molt, molt, molt autèntics en aquest sentit. Gutiérrez is my name.
6: On has vist això?
7: A Disney, això és a Disney. He començat a veure La casa nostra, també, aquesta espècie de refrito que vol recordar a Friends, més, evidentment, a Plat Bruts, més una micona de Big Bang Theory. Val? Això està a 3.cat, gratis.
6: Estàs aficionat a 3.cat?
7: Sí, perquè me la vaig baixar per veure les Torres Bessones, i ja que hi som, n'he vistes, no només aquesta, La cosa nostra, sinó una altra que ara vos xerraré. Aquesta de La casa nostra, és la típica sitcom dins un pis, gent d'Anna Llumbarrera, per cert, l'alcudianca, que ho fa molt bé, i és un pis allà on passen mil coses. Vull dir, temes un poc, també, com o no, la crisi habitacional, no? Però les relacions entre ells, pare, mare, divorciats, ells, el lot, els ets... bueno, ja la veureu. No és ni molt manco Plat Bruts, no s'hi acosta, però també hem de tenir en compte que Plat Bruts, a pesar de tenir un guió extraordinari, era una altra època, era una altra tipologia de tot, i no volem que les coses siguin com abans. Aquesta falsa nostàlgia l'hem de desterrar. La casa nostra, se diu, atenció, I, a part, també, avui de matí, precisament, presta't, he començat, per recomanació d'en Jordi Segura, un dels col·laboradors que teniu aquí.
6: Que no ve avui.
7: Que no ve, sí, ja ho sé. Demà...
6: Ja li val, Jordi, ja te val.
7: Ja te val, ni ell ni de Cati. I, per recomanació seva, avui de matí he començat a veure Gènesi, que narra com el restaurant El Bulli va passar-se d'un establiment discret a la Costa Brava convertit-se en el millor restaurant del món. Discret, però hem de dir que quan en Ferran Adrià va arribar ja tenia dues estrelles Michelin, que tots estem dient Michelin, de Michelin, que deien altres, Michelin. I jo, clar, només he vist el primer episodi i se centra sobretot en com arriba en Ferran, superjove, com el fitxen i com comença ell a desenvolupar tota la seva, diguéssim, originalitat i com l'aplica als plats, com el xef d'abans, que és un francès, se'n va, però també és vera que li deixa un cert llegat, i dins tota aquesta, diguéssim, història de com ell arriba, com se fan amics, la seva relació amb el jefe de sala, interpretat magníficament per Ivan Massaguer. Paral·lelament a això, un altre històric, que és totalment ficció, d'una crítica gastronòmica que se li mor son pare i vol anar a obrir un restaurant. Bueno, ja ho veureu, que de tot d'una vaig trobar que no hi pegava molt, però la veritat és que li dona un punt de frescura en aquesta ficció, però basada, evidentment, en fets reals. Tothom qui sap qui és en Ferran Adrià, que, per cert, i ja amb això cap, l'actor que fa d'ell no cau en sa imitació baratera, vale? Evidentment limita, perquè en Ferran Adrià té un xerrar molt peculiar, però l'actor sap, diguéssim, navegar entre sa línia molt fina que separa la imitació de la interpretació, i ho fa prou bé. Aquí teniu Gènesi, l'història del Bulli. I surten plats, i surt cuina. Si vos agrada aquest tipus de... Una espècie, direm, de bear a la catalana, no? No és exactament així, però...
6: Van tan estressats.
7: Però un poquet. I van un poquet, però sí. No només xerra de la cuina, sinó que xerra de moltíssimes altres coses. I és molt curiós, perquè al final del capítol surten fotos antigues dels anys 80, perquè ell va arribar l'any 85, era el Bulli. I és superxulo, que les compares amb la pel·lícula i surten ells... Fotos d'aquestes que se fan un temps. Està guapo, és xulo, és tendre, m'ha agradat. I ja està.
6: Ja està, no diré res més.
7: Sí, estic veient Slow Horses, que m'encanta, estic veient Mobland, que m'encanta, però ja em baixarà la setmana passada. I vos coment molt ràpidament que si voleu veure dues de les pel·lícules més sonades de l'any passat, acaba d'arribar Toy Story 5 a Disney, ara, ahir, pum.
6: Ui,
7: punta, Toy Story.
6: Ui, puntat, en ser de qualcú i estarà molt content.
7: Ahí estamos. I també a HBO, ja podeu veure la famosíssima, que no és ni de l'any passat, és d'enguany, la famosíssima pel·lícula de terror, Backrooms. Ja està. A partir d'avui també ja la teniu a HBO, que la podeu veure, evidentment, a través de Movistar. I... No sé si tens algo més que dir, perquè sempre quan vaig a despedir llavors se dius, ah, no, però si jo volia dir una altra cosa.
6: No, que tens un sopar avui, que no t'olvidis.
7: No,
6: que és avui.
7: No m'olvidaré mai. Tenc el cudi a Don Vito, el cudi, tenc un sopar. No, jo no m'olvidaré mai d'un sopar a Pallensa.
6: Sí,
7: bàsicament perquè em feis un cada any, o sigui que me'l convé aprofitar.
6: Res, que disfrutis molt també demà la perla, no, la bola...
7: La maldició de la perla sí. Negra amb en Johnny Depp. Que, per cert, farà una pel·li, ja he vist el tràiler avui de matí, una pel·li en Ope Cruz. Ja
6: en Johnny Depp
7: en Ope, sí, faran una pel·lícula una mica de vampirs, de sang, sí, ja en parlarem.
6: Ope està a tope, eh?
7: Ope està a tope.
6: Està a tope.
7: I a Somon, Javier, què me dius?
6: També.
7: Ha quedat un programa molt redonet, ho deixem així.
6: Vinga.
7: Molt ben per sopar. Sí. Sopant junts, avui?
6: No, tens molt de compromisos, jo.
7: És veritat, no m'entens a sopar?
6: Té.
7: Si tu pagues?
6: No.
7: No, que putes.
6: Pagues tu també, no ho saps, però
7: sí,
6: també
7: ja ho sé,
6: pagues
7: ja ho sé, ja ho sé.
6: Adéu, bona setmana.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

com un lliri de platja, vinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El Consell de Govern ha fet el primer pas per la nova llei agrària. L'objectiu és donar més eines al sector primari per millorar la viabilitat i la rendibilitat de les explotacions. Segons el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, la norma facilita l'accés a l'aigua, la incorporació d'energies renovables, la transformació dels productes i la venda directa.
2: Cada explotació agrària podrà triar les eines que la llei li otorga. No hi ha cap obligació de fer una agroestada, ni de fer un punt de venda directe, ni de fer agricultura ecològica, però la llei facilita que es pagés cada un a casa seva, triï.
1: La presidenta del govern ha anunciat que prepara noves reunions amb responsables de Brussel·les per insistir que Frontex tingui presència a les Balears. Però ens critica que la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ahir a Palma, no es reunís amb ella per tractar la gestió de la ruta algeriana.
3: Demostra una vegada més, i me sap greu tenir raó amb això, que estem més tots sols i més abandonats que mai. L'única política migratòria que jo li conec d'aquesta secretària d'Estat és col·locar carpes pels seus, perquè per menors que són responsabilitat dels consells insulars, d'aquests no en vol saber res.
1: Les arribades s'han intensificat en la darrera setmana, 462 persones de dilluns ençà. Més de la meitat d'aquests migrants han tocat terra a Formentera, on precisament hi han estat el portavoz popular al Congrés, José Vicente Marí, i el senador autonòmic Miguel Jerez, per denunciar l'emergència migratòria. Enric Fernández.
4: Els parlamentaris han criticat durament el que consideren inacció del govern central en matèria de migració. Escoltam el senador autonòmic Miquel Jerez.
5: El senyor Pedro Sánchez no aplica estrictament la llei en matèria de migració. La llei d'estrangeria diu que aquella persona que arriba en situacions irregulars se li té que obrir un expedient, però un expedient d'expulsió, un expedient de retorn.
4: El PP assegura que continuarà lluitant des del Congrés i el Senat per assolir mesures concretes per fer front a aquesta crisi migratòria. Demanen l'activació del Frontex, el reforç dels cossos de seguretat i una bona política exterior amb els països emissors de migrants. Sentim el diputat al Congrés, José Vicente Mariboso.
6: El que no podem fer és enfadar els països que són emissors. El segon és activar Frontex. El tercer, dotar de recursos a les nostres forces i cossos de seguretat.
1: El Servei d'Acollida de Víctimes de Violència Masclista de Palma ha atès 329 dones i nins el 2025, és un 5% més que un any enrere. Així ho mostra la memòria d'activitats que ha presentat l'Ajuntament. La majoria, més de 8 de cada 10, viuen amb l'home que les maltracta i només una de cada 9 té alternativa habitacional. El problema de l'habitatge continua sent, segons el tècnic d'Igualtat de Cort, Toni Colom, un dels principals esculls perquè les víctimes puguin iniciar una nova vida.
7: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
1: L'Obra Cultural Balear i els professors de música han proposat a la Conselleria d'Educació incorporar la balanguera al currículum de música de primària i secundària. El president de l'obra, Antoni Llebrés, considera que el poema de Joan Alcover, que és l'himne oficial de Mallorca, és una peça fonamental del patrimoni cultural i musical de l'illa.
8: En un moment com l'actual, en què Mallorca ha experimentat canvis demogràfics extraordinaris i que tenim una societat desestructurada, poc cohesionada, és bo cercar elements d'unió, elements de cohesió en què ens puguem reconèixer tots.
1: Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetive.
11: quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
12: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
12: Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
13: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
14: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
15: I d'ara ja sí, ja podem fer aquesta xerradeta, com vos dèiem, amb en Damià Vidal, que presenta aquest divendres el seu darrer llibre, La Porta. Farà un acte acompanyat d'en Agnès Cerdà, que serà a les 7, a Can Llobera, en què tothom està convidat. Estan molt contentes de tornar tenir aquí amb nosaltres en Damià, que ja és un clàssic, que des cap d'un parell de mesos vengui a presentar-nos el seu nou llibre. És molt productiu, en Damià, l'hem tingut amb nosaltres per parlar de l'oracle de la natura, de Rios en tiempos de lluvia, del llibre que va fer sobre Miquel Salom, i bé, molt més, un home que de natura, també hem parlat de ràdio amb ell, però avui parlarem d'aquest, com dèiem, darrer llibre, La Porta. Damià, bon dia, com estàs?
16: Hola, bon dia.
15: No?
16: Bon dia.
15: Natures? Tot el dia escrius?
16: Sí, no tot el dia, no, però quasi. No, la veritat és que ara, quan, és a dir, la inspiració t'ha de trobar fent feina, i a mi m'hi troba, és a dir, si tu tens un llapis a la mà i tens una idea, és molt probable que l'apuntis si tens un paper, i si tens un mòbil i un bloc de notes, millor. I de vegades això són maneres d'enfocar millor l'organització diària, i a mi me passa això, bàsicament.
15: M'agrada molt quan parlem amb tu, perquè me recordes que a vegades tinc la sensació que les persones tenim un tipus de cervell o un altre, o som molt més matemàtics, físics, informàtics, que no siguin de tots hemisferis, en fons és aquest, o som més d'escriure, de literatura, d'art, i en canvi en Damià fa de tot, perquè ja has deixat enrere diguem la teva vida laboral, no?, com a informàtic, com a docent universitari, i ara disfrutes d'això, de l'escriptura.
16: Sí, efectivament. He de dir que això que te refereies de la diferència de cervell a una part i a l'altra, això és un clàssic, però en el meu cas, jo no sé que, en fi, a mi m'agrada, sé cert que hi ha interconnexions que encara no se coneixen, i molta gent els té, i ja me passa això i disfrut fer-ho, fent-ho. Tant era així, per exemple, que ara estic a punt d'enllestir un llibre de divulgació científica sobre coses que passen cada dia, no? Com, per exemple, jo que sé, perquè el cel és negre de nit, o perquè mos pareix que tenim que tothom té més seguidors que nosaltres, coses d'aquestes preguntes de cada dia, però de cara amb un cert rigor científic, evidentment per un llibre de divulgació. En fi, però no, serà... no era això del que hem vingut a xerrar.
15: No, això serà o de l'any que ve.
16: Probablement, no, sí. O l'altre, el millor, no ho sé, perquè és un llibre que estic intentant trobar un equilibri entre el que és formalisme científic, però que un lector que no necessita més que tenir una formació de batxillerat pugui entendre-ho i pugui, per exemple, jo que sé, enigmes com aquells de que sé jo, el típic de la col, en fi, un que ha de travessar un riu amb una col, una cabra i un llop, i bueno, aquest és un dels més senzillets que hi ha, no? Però, en fi, ja ho veurem, com que arriba a ser.
15: Està bé, sempre que La Porta no és el darrer llibre que publicarà en Damià, està molt en forma i l'any que ve la tornaràs, o l'altre, ja dius.
16: Sí, probablement, sí, no sé.
15: Damià, t'agrada venir a presentar-los a Pollença? No sé si...
16: Sí, m'agrada, perquè és que a meva, i clar, ja Palma me queda un poc en fora. A part de que Palma hi ha una cosa, i és que el fet d'escriure en català fa que tingui per ventura Palma una situació una mica estranya, perquè allà és com estar com amb un més allunyat del tipus de lector, és més restringit. És com una ciutat on se respira més castellà i és com una qüestió un poc estranya. Però, evidentment, també em faig a Palma algunes presentacions, com és lògic.
15: Vinga, mos fiquem, mos endinsam dins la porta.
16: La porta.
15: Aquest pic, la porta,
16: sí,
15: en català. On va néixer, quan va néixer i d'on va néixer l'idea?
16: Mira, aquest llibre té una història una mica, en fi, una mica especial. L'any passat o l'altre vaig trobar, revisant papers, unes 30 pàgines d'un principi d'una novel·la. I estava començada a 1995.
15: Teva.
16: Meva. Val. Què passa? Que la vaig decebut que la idea era... I no va, en fi, no vaig escriure més per algun motiu, tal vegada perquè a lo millor aquesta novel·la havia de sortir enguany, no? De fet, el començament és pràcticament el mateix i el que ha vengut bé és perquè el tema de fons, que ara explicaré quin és, encara s'ha incrementat el fenomen. Me refereix un tema que m'interessava, que és el tema de fons, és aquesta dicotomia entre Mallorca tradicional, la Mallorca de les finques, de camps, conrats, de la gent que viu del camp, tot això, i la Mallorca de turisme de luxe, d'aquests grans gent que té molt de dobbers i compren finques i compren i fan reformes i tenen un iot en el port més proper que de qualque manera no respecten en molts de casos lo que és la tradició i lo que és la Mallorca antiga. I aquest assumpte jo he vist que efectivament fan vertaders desbarats arquitectònics. Ja sé que potser un arquitecte modern pues, fa una reforma d'una casa tradicional mallorquina i incorpora efectivament elements moderns que són admissibles des d'un punt de vista de l'art d'arquitectura. Jo no estic dient que no, però en molts de casos se cometen desbarats. No només això des del punt de vista arquitectònic, sinó també des del punt de vista cultural. Doncs aquest problema, aquesta diguéssim, visió d'aquests dos mons, és la que se reflecta a la porta. I és la Mallorca de finals del segle XVIII, perdó, mig segle XVII, final del segle XVII, i la Mallorca que del segle XXI. De fet, la novel·la comença l'any 2019, just abans de la pandèmia. I acaba just després de la pandèmia, és a dir, és un període curt, però en el mateix temps hi ha un mecanisme determinat, que ara no faré spoiler, que permet a mi, en aquest cas, jo com a escriptor, però de qualque manera viatjar o passar de la Mallorca del segle XVII a la Mallorca del segle XXI. I de qualque manera aquests personatges s'intercanvien i m'interessa precisament com veuen aquest món des de la seva perspectiva. Doncs això és el que és la porta al final, en síntesi. A part de que, en el fons, també hi ha una història de mot transtemporal, una mica especial. Bueno, bastant especial, però bastant normal.
15: Bastant especial, però bastant normal, com les bones històries de mot, no?
16: Sí, exacte.
15: Les dues
16: sí,
15: coses.
16: Sí.
15: Idò, és un llibre... És una novel·la romàntica, un poc històrica i un poc de crítica social?
16: Bé, és una novel·la que a vegades a mi hi ha gent que l'ha llegida i me diu que s'assembla un poc, hi ha moments, en El camarot dels germans Marx, que és un poc desgavell, té aspectes còmics, que evidentment la crítica sempre necessita una part de lo que és la visió una mica crítica còmica de les coses, no? I cada una de les èpoques efectivament té aquesta part per part dels personatges. Responent a la teva pregunta, efectivament és una història d'amor que efectivament no és el leitmotiv, no és el tema principal, però sí que en el final arrela dins la novel·la com a un fil conductor.
15: Molt bé, dius que ja hi ha aquí la llegida. Quan l'has publicada? Fa molt poquet.
16: Aquesta novel·la la vaig publicar, va sortir crec que per mes d'abril-maig va sortir, o sigui, una cosa així. Abans ja l'havia donat a llegir el que era la maqueta l'any passat, perquè la maqueta va sortir l'any passat. Aquesta novel·la li vaig donar moltes voltes, un parell de mesos. Val a dir que cada novel·la que escric la revís no sé quantes vegades, des de principi a fi. Sempre trobes coses, de, no ja ortogràfica i sintàticament, sinó també de coses que... És a dir, si tu has dit una cosa, no fa falta que la repetesquis, el lector no és beneït, és a dir, i té memòria. I per tant l'únic que fas és, d'alguna manera, perdre temps, no? I a vegades passa això, que una determinada frase, una determinada idea, l'has de treure. Tot i que he de dir que com a escriptor sempre me passa una cosa, i és que quan t'has escrit una cosa, t'acosta molt llevar-ho. Perquè dius, m'agrada, però ja ho he dit, o no ho tenc per què dir. I en fi, i això és el que...
15: Et dur que els hi costa dir, ja està acabada, ja no faig res més?
16: No, quan l'acab, l'acab. El que passa és que la vull revisar. La vull revisar perquè una vegada està imprès, si hi ha un error, una coma, un espai, una cosa que... Això, val, però si hi ha una cosa, una idea que mal expressada, també te sap greu.
15: Qui l'edita en aquesta porta?
16: L'edita aquesta editorial de Granada, que me publica habitualment llibres, la gran majoria, excepte en algun casos han estat altres editorials, però aquesta editorial de Granada, que és Granada Club Selecció, és una editorial que en fi, que he tingut la sort de que el que escric els agrada i ho treuen.
15: Divendres presentes a Can Llobera, a les 7, com dèiem, ho fas acompanyat d'en Agnès Cerdà. Qui sí? És l'Agnès? Què fareu amb l'Agnès per explicar-nos de què va la porta divendres?
16: En principi el que farem, segons han parlat, és que faríem una mica, ell farà una mica d'introducció, en fi, parlarà un poc de la novel·la, però ho volen fer més de cara com a diàleg, no? Perquè no sigui tan avorrit o fer preguntes i tal, no? Que és un poc, que no sigui un poc com un espectacle, no? De dir, escolta, vaig escoltar molt bé i ja està. I després, bé, ja està, te n'oblides. En canvi, un diàleg sempre dona més joc a preguntes i a interrogants i a respostes mal tancades o respostes totalment obertes, i això és el que interessa.
15: Damià, nosaltres de la porta no coneixíem res més que la portada.
16: La portada,
15: que és una
16: sí.
15: Fotografia d'una casa que ja ens agradaria a tots nosaltres poder tenir i ser una fresqueta, en aquesta entrada de fresca d'estiu a una sí. Casa a Mallorca. És real aquesta casa?
16: No, no és real.
15: Sí.
16: No és real. No és real. Com pots veure, hi ha un moix, hi ha una escultura de Giacometti i tenen molt de sentit perquè surten a la novel·la. No sé si has sentit, bueno, és molt conegut la famosa anècdota de lo que és el moix, el gat de Schrödinger, que és un poc la idea que hi ha de fons de que les coses no són realment veritat, són veritat i falses mentre no les observem, i quan les observem és una cosa o l'altra. I aquí aquest moix està al llarg de la novel·la a determinats moments com un símbol que el lector segur que entén. I l'estàtua de Giacometti, que és aquesta esbeltesa, aquesta sensació del temps que no passa però no mateix temps que avança. És a dir, les estàtues de Giacometti tenen la sensació de que el temps va lentíssim respecte a la nostra escala, no? I és aquesta idea, també.
15: Molt bé. Jo crec que no en poden dir més. No poden fer més spoilers.
16: No. Bàsicament dir-te que la novel·la bàsicament està centrada a Porreres, està basada... Bueno, hi ha personatges que són personatges reals i que, efectivament... no sé què dir-te més.
15: Ho saben, aquests personatges reals que surten.
16: No, són personatges ja antics. Els actuals no són reals.
15: Quina relació tens amb Porreres? Per què Porreres?
16: Porreres, mira, la relació de Porreres és molt curiosa. La meva predina, la mare de ma mare, era de Porreres. De fet, en fi, molta documentació que he trobat, cartes i coses d'aquestes, són de Porreres, i efectivament allà on té lloc la novel·la, efectivament era un lloc que té constància de com s'hi vivia, no? I és un poc aquesta idea.
15: Té la porta, la novel·la té receptes per evitar la pèrdua de tot d'aquest patrimoni que encara tenim a Mallorca versus aquest turisme de luxe o no?
16: Jo ho deixo obert a la crítica. També hi ha moments en què intent plasmar el gran contrast d'una situació que s'adona un moment de la novel·la, i crec que no faig spoiler excessivament, és un moment de Cabrera, un els multimilionaris tenen un iot que vés a saber el que val, milions d'euros, una lanxa d'aquestes grans, fondejada, i pràcticament simplement anant d'esbarjo amb una zòdia per reconeix per bussejar, per passar-s'ho bé, se troben a un cantó mig amagats perquè no els vegin una patera que acaben d'arribar, que estan esgotats, que tenen set, no tenen res, i bueno, algun d'ells els hi donen el que duen, unes galletes, coses d'aquestes. I és aquest contrast que també m'interessa reflectir. És a dir, no és només la Mallorca antiga en la Mallorca moderna, sinó la Mallorca moderna i la Mallorca antiga respecte de cada un dels seus mons respectius.
15: I d'això és la porta de Damià Vidal. Ja ho han dit, divendres a les 7 en sabrem un poquet més perquè es presenta allà. I què, podran comprar el llibre ja allà?
16: Sí,
15: en duràs?
16: Sí, en duré, crec que sí, n'hi haurà.
15: Fantàstic. I Damià, ja sabem com és la porta, ja sabem quin altre futur projecte estàs escrivint. No sé si en tens més en marxa, en tens més d'un en marxa.
16: Sí, sí, sí que n'hi ha.
15: Sempre n'hi ha,
16: sí,
15: més.
16: Sí, n'hi ha.
15: Amb en Damià...
16: El que passa és que ara no vull xerrar massa, però bé, sí que n'hi ha.
15: I la poesia l'has deixat de
16: banda? Sí, no, que en absolut. Ara n'hi ha un que en fi, que està acabat, que seria Llàgrimes de mel, i aquest és un llibre que... sortirà en quatre, o sigui, surt en català, són poemes curts, tipus haiku, i surt en anglès, surt en català, surt en castellà i en hindi. Me diràs hindi, per què? Perquè la meva neta és diguéssim, de pares, o la mare és d'Índia, de la Índia. I per tant és com un homenatge també a la cultura oriental, no? Va ser de... que enganxa molt bé en el que és el món del haiku, que està més dins el món de reflexió minimalista de la vida.
15: Això quan se publica, quan surt, Damià?
16: Està pendent de la correcció en hindi, perquè és molt delicat no cometre errors. I jo, com que no en sé, pues ho he deixat que m'ho facin, que m'ho revisin. Però bé, és una curiositat, és una anècdota, ja que me demanes això.
15: El presentaràs a Pollença, també?
16: Jo en tinc ganes, sí.
15: Sí, okay, sí. Ja tornaràs aviat. Tornaràs aviat, gràcies, Damià. Vols afegir-ho més?
16: No, gràcies, simplement, i supos que mos veurem un altre dia.
15: Fins aquest divendres, a Can Llobera, a les 7.
16: Perfecte.
15: Que vagi molt bé.
16: Gràcies, adeu.
17: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
14: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
18: És tardor. Al cotxe, a casa. Gaudeix de la música de Ràdio Pollença. El 107.9 de la freqüència modulada.

La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, anem a Menorca perquè l'urbanització de Cal Emporter a Alaió torna una vegada més a estar sense llum des de les 11 del matí. És un problema recurrent que tenen des de fa anys i que enguany ja s'ha repetit en diverses ocasions. Ramiro López, bon dia. Què està passant?
2: Bon dia. És la quarta vegada aquest estiu que Cal Emporter es queda sense llum. Les avaries en aquesta urbanització de l'allò, com deia, són habituals, però normalment es produeixen per pluja o vent a causa de que el cablejat és vell i no està soterrat. Però la d'avui ha pres per sorpresa els veïns. Segons dades d'Endesa, la pana elèctrica afecta més de 1.500 clients des de les 11 del matí. Per tant, ja fa 6 hores que no tenen llum. S'està fent feina per arreglar-ho, però l'accés a l'avaria, comenten des d'Endesa, que és complicat. A més, el tall ha coincidit amb el torn de dinars i els restaurants no han pogut donar servei. Només un supermercat i un restaurant han pogut operar a través de generadors d'emergència i s'han vist desbordats de feina. La setmana que ve, Endesa reunirà amb el Consell de Menorca per trobar una solució definitiva a aquests talls. La proposta és fer una interconnexió soterrada a través de la carretera que permeti donar subministrament immediat en cas d'avaria.
1: Gràcies, Ramiro, i anem amb les notícies del camp. Asaja aplaudeix la nova llei agrària que avui ha sortit del Consell de Govern. El president de l'entitat, Joan Company, celebra que s'han tingut en compte les demandes dels pagesos. També ha especificat en unes declaracions a IB3 Ràdio que, tot i no ser una llei que assoleix el 100% dels objectius de ningú, té tothom, diu, content.
3: Creiem que és una llei que està pensada per facilitar la vida a els que realment viuen de l'agricultura i aconseguir que els pagesos puguin seguir fent de pagesos, no? O sigui, facilitar molt d'entremanys que s'accepta de paperassa, això ho fa molt bé, i llavors hi ha una poia molt clar en el producte local.
1: Els hotelers de Mallorca fan front al tram final de la temporada amb unes expectatives positives i amb la mirada posada en el resultat dels mesos de setembre i octubre. De moment, creuen que les xifres d'ocupació són similars a les de l'any passat i, per tant, n'estan satisfets. La vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, assegura que les temporades marcades per creixements molt elevats s'han acabat.
4: Les temporades d'eufòria tras el denominado efecto champán ya se están estabilizando, el tema se está sentando, los departamentos comerciales, las empresas tienen que estar muy pendientes de los mercados, de cómo se comportan.
1: I 9 mesos després de l'entrada en vigor dels tribunals d'instància, el Ministeri de Justícia proposa la primera reestructuració de funcionaris. La mesura no agrada als sindicats CESIF i UGT perquè asseguren que es vestir un sant per desvestir-ne un altre. Pablo Rodríguez, del CESIF, lamenta que el quart jutjat que atén els casos de violència contra les dones es va posar en marxa sense ampliar la plantilla.
5: Pero es verdad que ese cuarto órgano vino sin dotación de personal. Es decir, los funcionarios que servían a los 3 jueces de los antiguos juzgados de violencia, ahora sirven a los 4 jueces. Hay mucho trabajo, si se toman medidas que funcionen y a tiempo se podrá solucionar, y si no, pues nos cargaremos otra jurisdicción, como hemos hecho ya con la jurisdicción social y la contenciosa administrativa.
1: I la Policia Nacional ha detingut a Eivissa un home acusat d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, l'home hauria patronejat una embarcació pesquera que va sortir dia 15 de setembre des d'Algèria amb 14 persones a bord que varen arribar a Formentera. Va ser detingut el 17 de setembre i la investigació encara continua oberta. Arribem així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Ticketiver.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: I ens queden 20 minuts per acabar aquest fil per randa i els passarem parlant de la Pollença Running Fest, perquè ja la tenim aquí a les curses, ja són aquest dissabte, i recordant, tenim curses de 10 quilòmetres populars i curses de 5 quilòmetres popular, d'elit, campionat de Balears. Hi ha molt per comentar, l'organització és grossa, ja ho sabeu, l'associació del Mitja Marató de Pollença, l'Ajuntament ja fa mesos que hi treballen. De fet, hem de recordar que eren unes proves que s'havien de fer el mes de maig, però que per no coincidir amb algunes dates assenyalades del calendari de l'atletisme internacional se va passar ara ja, en aquest mes de setembre, i ja hi som, aquest dissabte. N'hem parlat aquí a la ràdio, però avui toca ja fer un darrer repàs, un darrer resum, i per això ens acompanya el regidor d'Esport, Mateu Tugarés. Bon dia, com anem?
6: Bon dia,
5: tothom. Has vingut corrents i tot?
6: Sí, m'he arribat un poquet tard.
5: No, per això. Ho dèiem per si estaves entrenant en calendari ja per la cursa.
6: Estava fent gestió per precisament per dir divendres i dissabte, sí, per l'organització de la festa que farem després de la carrera, concretament.
5: Molt bé, ara en parlarem, allà a la presentació, allà a les curses, allà a la festa. També ens acompanya el tècnic de l'àrea d'esports, també, Siquier, bon dia.
7: Bon dia a tothom.
5: Benvingut, també. Gràcies. I de la Mitja Marató de l'associació Mitja Marató de Pollença, Jordi Llobera, benvingut, com estem?
8: Hola, bon dia.
5: Com anem d'inscripció? Ho duim bé per començar?
8: Tenim les que tenim en aquest moment. Hi ha d'haver 500 inscripcions, més després la Federació del Campionat de Balears, que seran 600, i en aquest 3 dies nosaltres esperàvem arribar a 800 per aquí. Jo crec que està molt bé.
5: Si arribàssim a dormir seria increïble.
6: Dormir no arribarem.
5: No arribarem.
8: No,
5: mai se sap.
8: El circuit del Port de Pollença no pot absorbir dormir, no. Per cap manera.
5: Bé, una gentada, això està clau, sabó de cada any, des de l'any passat, que està concentrat en un moll, això ho facilita, el més senzill d'organitzar un esdeveniment com aquest, el més complicat, ara que tenim allà concentrat.
6: Bé, jo crec que ho podem confirmar més en Jordi, que ho ha fet molts altres anys, però fer una carrera entre dos nuclis que passes per carreteres que depenen de tràfic, de la jefatura de trànsit de Balears, pues això dona molt més problemes, perquè hi ha un tràmit molt més complicat que s'han de fer. Però bé, aquest circuit, com que és urbà, concretament aquest que tenim de 5 i 10 quilòmetres, és pràcticament peatonal, quasi la majoria de... Diguéssim, hi ha una circulació molt restringida tot l'any, per tant, les molèsties que donen els ciutadans és mínima, i la policia ho té molt més fàcil a l'hora de tancar la circulació per aquest carrer. Hem de pensar que a les 6 de l'hora baixa ja tota el que és la primera línia, des de la gola fins a la línia de meta, seria ja és peatonal, ja no passen cotxes, i només és aquell trosset de tros que va de la gola fins a Llanaire, que hi entren vehicles poden entrar vehicles, però que és fàcil de desviar aquest trànsit, per tant no, a l'hora de l'organització és molt més senzilla. Una que és urbana, que no, una que va ser la de l'any passat, que a més eren dos dies. La d'enguany crec que és d'organització més senzill. No sé què opina en Jordi, que està més a l'organització. En Tomeu?
8: No, sí, és més senzill. Té una mitja marató, això està clar. O que també, clar, quan durs tanta gent de fora i tot això, és molta ronya. Però, bueno, en ganes de fer-ho i de que vagi molt bé.
5: És que, Jordi, vos vareu llevar ja un poquet aquest pes de la mitja, no?, de tot el que suposava un recorregut tan llarg, però l'any passat la motivació, ja vareu tocar aquest cim, enguany necessitàveu aquesta motivació extra i heu apostat per la velocitat, no? Amb aquests 5 quilòmetres voleu batre el rècord del món.
8: És un altre objectiu, vull dir, no sé si he acertat o no, però és un altre objectiu que mos hem marxat, jo crec que sí. Després l'any que ve ja se veurà si torna a mitja o no, perquè jo sé que hi ha gent que la demana també, hi ha gent que vol mitja, però bueno, això després de passar enguany s'ha de xerrar i després ja
5: veurem.
8: Enguany han decidit juntament a l'Ajuntament fer això, jo crec que serà un espectacle i jo crec que s'ha de veure.
5: Tu l'enyores a mitja?
6: Jo encara no li he demanat res per l'any que ve, així és que...
5: Ja, espera, demano jo. Enyores fer una mitja marató pollença, Jordi?
8: Bueno, jo quan ja tenc altres puestos, n'he fet per molts llocs, enyoro la mitja de pollença, perquè jo, juntament amb altra gent, la vaig parir, i clar, jo a la mitja vol dir una cosa que l'estim, que... però també tornant majors i anar deixant pas a uns joves, també s'ha de dir.
5: Bé, no, xerrant de l'any que ve, xerrant d'enguany, d'aquesta doble cursa, cursa popular de 10 quilòmetres, cursa popular de 5 quilòmetres, també la de Lila, el campionat de Blet. Jo, la meva ignorància, li demanava abans d'entrar en directe com funciona exactament, si hem de córrer a l'IC, campionat de Balears, gent que ha anat molt a poc, 5 quilòmetres, que corren tots junts, hi ha diferents sortides, o hi ha diferents proves, ho expliqueu per si hi ha qualcú més com jo, que no sap com va.
7: Bueno, l'idea que tenim nosaltres és fer un, com a diferents queixons, si no vaig errat, si no després en Jordi ja m'ho corregirà, m'ho puntualitzarà. I
5: què són queixons? Què són queixons?
7: Bueno, se trata de fer com a... És a dir, se separaran el corredor d'èlit, sortiran endavant per no perdre temps, després se posarà una cinta i suposo que sortiran que competeixin per un campionat de Balears i després sortiran els corredors populars, si no vaig malament. I a la de 10 sortirà tothom junt i que guanyi un millor. No sé, en Jordi, si sí, té més experiència...
8: És així, més o menys.
5: Jordi, la de 10, per exemple, no hi ha distint, no hi ha campionat de Balears, no hi ha, la gent va fer crono, o és totalment popular i no, tira.
8: No, la de 10 és totalment popular, perquè el circuit no està passat per la federació, no està, està homologat, però no està passat per la federació espanyola, així que teòricament no està, oficialment no està homologat com a 10 quilòmetres, l'homologat és 1 de 5 quilòmetres, 1 de 10 serà una cursa totalment popular, i la de 5 serà una cursa totalment popular, a més amb aquest extra que tenim del campionat de Balears i d'intentar batre el record del món.
5: Hi ha gent que se confon, que no entén que la de 5 quilòmetres també és popular. També. Vos han fet arribar això, també.
7: Bueno, sí, però és popular. Nosaltres el que volem crec que una cursa més a pollença viu d'un corredor del poble, és a dir, de la gent que li agrada l'atletisme, de la gent que li agrada córrer per les nostres xerreteres, una oportunitat, i jo crec que és a dir, que és popular 100%, l'únic que és el que diu en Jordi, per posar la cirereta o per posar aquest toc extra, pues, enduit corredor de primer nivell, però realment el que volen fer és una cursa popular.
5: Què implica que la de 100 quilòmetres sigui campionat de Balears i que tingueu aquests atletes d'elit? Què implica per vosaltres un
8: bueno,
5: campionat de Balears?
8: Un campionat de Balears, cada any la Federació de Balears fa els seus campionats, que n'hi ha de moltes distàncies, 5, 10, mitja marató, i a nosaltres, quan ja tenim un circuit homologat, mos han dit si volíem fer la de 5 quilòmetres i han dit que sí, tota la gent que estigui federada atletisme podrà córrer aquests 5 quilòmetres.
5: Aquests no s'apunten a través de vosaltres.
8: No, aquests s'apunten a través de la federació, sí.
5: Uh-huh.
6: I du un problema afegit, i és un problema, una feina afegida que és tant aquest d'èlit, i crec que ho de Balears també, de que hi ha d'haver un control antidoping, no? Fan l'antidoping principalment en un d'èlit, és segur.
8: No, faran un control, en un tres que guanyin de professionals, tant homes com dones. S'han de fer el control antidopatge perquè si fessin qualsevol rècord, perquè també ara, per exemple, en un darrer moment s'ha apuntat una persona de Puerto Rico que vol fer un rècord de Puerto Rico, i vull dir, si el fes hauria de passar el control antidopatge, si no, no és legal el rècord.
6: Clar, i s'ha de preparar tot això, que dir, això també és una feina que ha de dur sempre un voluntari. Tot ho tenen de vora des que arriba la carrera, si no vaig errar. Recordo l'any passat que n'hi va haver qualcun que va estar més d'una hora esperant que poguessin fer un control, i això de donar un lloc per poder anar a fer aquestes anàlisis, i això és un extra que dur, que no té una carrera popular, per exemple.
5: Bé, motivacions, idò, per l'organització, que dèiem abans, que vos agrada tenir aquestes tirarades, aquests plusos extra, tenir corredors i corredors d'elit, implica això. Xerramos de batre rècords, Jordi. Quins són els vostres objectius per aquesta cursa, men?
8: Bé, nosaltres duim dos atletes etíopes, que aquests dos atletes intentaran fer el rècord del món. Amb ells els posarem una llebre, i han de baixar de 12 a 47 per fer el rècord del món. Si baixen de 12 a 47 es faria el rècord del món, i després això implica moltes coses per Pollença, també molta publicitat, perquè això sortiria a nivell mundial, per tot sortiria Pollença. Jo crec que això, si ho poguessin aconseguir, val la pena. Ara no sabem si ho podran aconseguir o no. Han canviat un atleta d'un que havien de dur un crop aquest, l'han canviat perquè estava passat de forma, i en duim un altre, un tal Godana, que creiem que està molt millor que aquest. Nosaltres fem tot el possible perquè se faci. Ara, després poden passar mil coses, l'atleta no ha trobat-se bé, que la llebre no faci bé la seva funció. La llebre ha de córrer 2 quilòmetres a 2:34.
5: Què és la llebre, Jordi?
8: Dos atletes etíopes aquests durant una persona davant que els estirarà, que els aturarà el vent, tot això, i els marcarà el ritme fins a un quilòmetre o dos. Després, un quilòmetre o dos, la llebre se retira, i ja un dos que lluitaran per fer el rècord l'hauran de fer tots sols, ja, perquè aquesta llebre pot aguantar dos i mig, no pot aguantar més, perquè vull dir, són ritmes tan alts que són comptada la gent en tot el món que pugui aguantar aquests ritmes.
5: No les trien ells? La posau vosaltres de l'organització, els mateixos corredors poden triar la seva llebre?
8: Hi ha atletes que sí que en duen, aquest dos m'ho ha demanat que si el podríem posar nosaltres, i nosaltres li posàvem una atleta, un mig fondista, una atleta de 1.500, que corre pista i tot això, perquè els afagi de llebre i li posen nosaltres.
5: Sempre funciona així, això, amb aquestes llebres, els dos primers quilòmetres.
8: Sí, n'hi ha que és un i mig, n'hi ha que arriben a dos i mig, fins allà on poden aguantar realment, però clar, poden aguantar fins a una certa distància i després ja han de mullar.
5: Clar. Molt bé, doncs serà tot un espectacle de veure també per al públic que estigui per allà.
8: I després allà a l'arribada nosaltres tenim una pantalla que tota la gent podrà veure tota la carrera allà en directe, tot el que passi en el circuit se veurà allà a l'arribada, que això és molt important, que això hi ha molt poc puestos que ho fan, comptats, i nosaltres, vull dir, feim això que crec que val la pena.
5: Han de baixar de 12:47.
8: Si volen fer el rècord.
5: Aquests 5 quilòmetres.
7: Ja vaig calcular, crec que 23 quilòmetres per hora. És a dir,
8: poc més.
7: Ja hi ha d'anar amb moto per anar de vora aquesta gent.
5: Això és un masculí.
8: Sí.
5: O femení, en què t'amens?
8: No, femení vendran dues atletes molt bones, una que és de Balears, que ara va anar en un campionat del món de mitja marató, que viu aquí a Palma, que és Mari Luz Tesuri, que cor és argentina, però entren aquí i tot això, perquè la casa Homa que mos ha donat totes les camisetes, ell és de la casa Homa, i mos ha dit si la podríem dur perquè és seva, i han hagut d'acceptar. I després ve una tal Maria Avaro, que aquesta lota és campiona d'Europa i campiona del món de duatló. Duatlós que fan bicicleta i corren, i aquesta lota és boníssima també, i la mona ferida i la durem. i però aquestes dues no poden anar a les xarxes rècord en principi. Un rècord nosaltres allà on hem fet tot l'esforç perquè només podem, no tenim tant de dobbers per poder intentar homes i dones, ben que dir després un altre any si se vol fer una altra cosa ja serà diferent, però en guany nosaltres el que cerquem és d'homes.
5: Molt bé, vinga, idò, això serà aquest dissabte, veurem què passa. Ja ho has dit, si ho aconsegueixen batre impliqui idò tot un ressò mediàtic
8: I respecte a la butxaca.
5: Per què?
8: Perquè aquesta gent, si fa un rècord, té un plus també de...
7: econòmic.
8: Sí, un plus econòmic.
5: Fantàstic. Bé, les inscripcions estan obertes encara de tot, fins quan se poden apuntar les curses de 5, de 10? O mateix de matí?
8: Fins divendres a vespre a 9, tancarà les inscripcions i després nosaltres allà supost que obrirem a partir de les 11 hi haurà 100 dorsals o una cosa
6: així. La meta.
8: Sí.
5: Vinga, més coses. Ara que parlàvem de ressò mediàtic, se pot veure... ho ha d'emetre Teledeporte? Se pot veure...
7: sí, se manarà per Teledeporte la cursa de 5 km que surt a les 7 i quart. I si no vaig malament també per IB3 o per la plataforma online d'IB3, no estic segur.
6: Per IB3 online.
7: Per la plataforma online.
6: IB3 deu ser... no record què se diu.
7: Plataforma d'IB3 online, no sé què se diu.
5: D'acord.
6: Streaming, no?
7: Sí.
6: Streaming d'IB3.
5: Fantàstic. No serà com l'any passat, Jordi, però ja déu-n'hi-do, ja està bé també.
8: Bueno, no sé si serà com l'any passat o no, vull dir,
7: o millor.
8: Gent que corre més que l'any passat, si que n'hi haurà, que corre més aviat. L'any passat va ser un campionat d'Espanya, però els espanyols en aquests moments en fondo en 5 km no són els millors del món.
7: També ve en Xema Martínez, que no ho han dit, que va batre rècord
8: de més 50.
7: De més 50.
8: Sí, perquè Xema Martínez ja va venir, va guanyar la mitja marató de Pollença fa uns anys i ara vendrà a batre un rècord de més 50. També m'ho ha fet molta publicitat per la Cope i tot això.
6: Ara m'han passat la informació, és un canal de YouTube d'IB3. La gent que escolta la ràdio Pollença m'han passat la informació.
5: Gràcies. Està bé, sabré que mos escolten, clar que sí. Xema Martínez i qualcun altre que no haguem mencionat de corredor.
8: També vendrà Javi Guerra, que intentarà batre un rècord d'Espanya de M40, que també ha estat un atleta d'un millor d'Espanya, ha anat a Olimpiades i també vendrà. Després aquest lot que vendrà a batre, aquest altre atleta que vendrà a batre un rècord de Puerto Rico, perquè m'ho han oferit i que nom Víctor Ruiz i res més, la llebre i ja està.
5: Vinga, heu comentat que hi ha la presentació oficial d'aquesta Pollença Running Fest, és aquest divendres, dono molt més detall de com funcionarà.
6: Bé, em volia afegir una cosa que és diguéssim, un premi, un trofeu que donarem en el que seran en el primer, segon i tercer, no, de cada categoria, no, de tant de 5 com de 10 quilòmetres, que són litografies, una és d'en Joan Bernassa, que des de que varen començar. Des del primer any, des de que varen començar, sempre col·labora a l'hora de fer la mitja marató i sempre des de fa bastant d'anys el premi és una litografia, perquè crec que és una cosa que té, diguéssim, una cosa que després la pots, és un premi que el pot tenir perfectament a que teva, i que moltes vegades aquests trofeus que se donen pues, queden allà un poc així. Hi ha una litografia d'en Joan Bernassa, que és un gran premi, i per l'altra carrera supos que és la de 5, no?
8: No, per la de 10.
6: Per la de 10 és na Cati Bernassa, que supos que la coneixen.
5: Bueno, un poc aquesta.
6: I jo crec que li han donat les gràcies tant sempre, des de fa un parell d'anys hi ha artistes que col·laboren, alhora l'any passat també

0: de Pollença. I aprofitarem aquest acte per fer un reconeixement a en Joan Bennassa, no? per tots aquests anys que ha participat des dels inicis a l'associació Mitja Marató, li va donar suport, i aprofitarem per fer un reconeixement en aquest. No sé si després, si en Jordi vol afegir més coses en això de la presentació.
1: No, està ben correcte.
2: Quins són els esportistes que a la mateixa presentació xerraran?
1: Bueno, xerrarà en Xema, en Javi Guerra, na Maria Varo, i després també tindrem U2 etíopes que han de fer el rècord del món, però vull dir, no xerren en espanyol. Sí que els farà qualque pregunta, però un poc més simbòlic.
0: Hem de fer traducció simultània, no? Supos que serà en anglès.
1: Sí, serà en anglès, perquè vull dir, se'ls farà una pregunta perquè han vengut aquí a fer el rècord i coses d'aquestes. I bé, i en principi després ho patrocinen dos principals i l'Ajuntament.
2: I és obert a tothom, no?
0: Això és important. Tothom que vulgui venir, pues, que sap que pot venir a l'Hotel Pollença Park en aquesta presentació, i seran tothom benvingut. Jo crec que és important que tota aquesta gent que està lligada amb l'ocorre, el running, que està tan de moda i que hi ha tanta gent, pues, està bé venir escoltant aquests corredors d'elit que mos vendran a córrer aquest cap de setmana aquí a Pollença.
2: Molt bé, i conteu-nos coses pràctiques per al dissabte, com serà el funcionament de la carrera. La primera és a les 6, però què han de fer, que s'hi apunten?
1: A partir de les 11 nosaltres donarem dorsals, i després els que han de córrer 10 quilòmetres a les 6 han de ser a la línia de meta, i els que corren a les 7 i quart també. Vull dir, hi haurà un servei per deixar la bossa, i res, vull dir, venint llarg de córrer, bon rotllo.
2: La bossa. Doncs xerrat de la bossa, hi ha bossa, hi ha
0: una bossa de corredor, sí. La bossa de corredor de Pollença, i després, de dins?
1: Donarem una camiseta Homa, que està valorada en 22 euros. Després donarem...
2: Ja, en realitat, jo pensant números, sobretot.
1: Després donarem una gorra, també de molt bona qualitat, i després donarem material de Santa Fe, també per tots els corredors. Ah, i una altra cosa, l'hotel
0: Vicenç,
1: per un restaurant Humeol, fins que ja vi la temporada, donar un bono d'un descompte d'un 10% a tots els atletes que vulguin allà anar a dinar, quan vulguin, fins que ja vi la temporada, i que és bona també d'un 10% si vas a dinar allà.
2: Fantàstic.
1: També estan molt contents perquè, vull dir, s'impliquen en el que és el Pollença Running Fest.
0: Jo crec que m'agradaria afegir aquí que sense aquests patrocinadors no podríem fer aquesta cursa ni marquem molts com a objectius rècord del món. Ben que dir, són els patrocinadors el que fan possible, diguéssim, que aquesta carrera se pugui dur a terme. Una feina altruista de l'associació Mitja Marató, l'Ajuntament que col·labora en tot el que pot, i però després sense tots aquests patrocinadors seria impossible fer aquesta carrera amb aquests objectius. Ho vull deixar clar, perquè crec que el paper dels patrocinadors principals i uns altres, els secundaris, perquè al final tothom porta el seu granet d'arena. N'hi ha que és un escenari, n'hi ha que són grapades d'arena, no? Hi ha distint nivell de patrocinadors, però jo crec que ho hem d'agrair a tots aquesta implicació amb aquestes curses, que sempre, diguéssim, estan oberts a que quan se li demana la col·laboració. De fet, crec que n'hi ha que són ja duen molt d'anys en l'associació Mitja de Marató col·laborant.
2: Fantàstic. Idò, vinga, sent pràctics. Dissabte, heu dit dorsals a les 11, primera cursa a les 6, la primera és a la de 10.
1: Sí.
2: La de 5, quilòmetres a les 7 i quart i quan acaben de córrer mos pot contar també que obrireu les dutxes i abans de la piscina coberta d'un moll.
3: Sí, bueno, un poc l'idea que van tenir la mitja, l'associació Mitja Marató era que va la cursa i hi és qualsevol cosa més perquè la gent quedés per pollença

0: Nosaltres en l'Ajuntament això habilitarà les dutxes de la piscina del Port de Pollença perquè la gent se pugui dutxar i després pugui quedar per plaça, que hi haurà, bueno, un pot de trull, i Sant Jordi la millor mos explicarà un poc millor l'OTA i bueno, ja està.
1: Jordi Mateu.
2: Bueno, el que farem és, damunt les 8 i mitja hi haurà el lliurament de prèmits a la plaça, aproximadament, no?
3: Tot d'una que acabi,
2: tot d'una que acabi la carrera, a les 8, entre abans de les 9, per dir-ho de qualsevol manera, no? I a partir d'aquí, una vegada s'hagin fet l'entrega de prèmits, pues, hi haurà la festa del Pollença Running, que començarà ja a les 9:30 amb en Joel Sales. En Joel Sales és un jove pollencí que fa de DJ. Després hi haurà un Red Bellies, i per acabar a partir de les 11 serà un grup Red Bellies, i després en Cristian Mir a partir de les 12 fins a tancament aproximadament a les 2:30. Pues tindrem després aquesta part de festa, que també esperam que tinguem acompanyament de la gent de Pollença, i la gent de Pollença i de fora, i que vulguin venir aquest dia.
3: Així que veureu l'estiu.
2: I així, sí.
1: Ja. I ja podrà relaxar, Jordi. Ja. Ja pues, te quedaràs a veure l'any que ve.
2: Exactament. Maria, així mateix serà.
1: I de venga, de Pollença Running Fest aquest dissabte. Mos aviran de res important per afegir.
2: Jo crec que mira, manco, ho hem dit tot. Jo crec que... Que no s'hagin apuntat, que se vagin a apuntar, que nosaltres mos dona... molt de gust i molta tranquil·litat poder veure que el que fas agrada a la gent i participa, i bé, que mos veurem dissabte allà en un passeig Sara Legui, la cursa aquesta, i que després festa, i el que dèiem, l'any que ve després ja veurem què feim més endavant.
0: Per jo, que la gent sigui conscient de l'oportunitat que tenim, gràcies a l'associació Mitja Marató, de poder disfrutar d'atletes d'alt nivell aquí en el nostre poble, és a dir, poder compartir un mateix circuit i la mateixa carrera, crec que, no sé, passa molt poques bandes, crec que és algo increïble, i després donar les gràcies a en Jordi i a tota l'associació Mitja Marató de la feina que fan, que sense ells això no aniria enlloc, i que costa molt i perden moltes hores darrere, molt de temps, i a vegades no se valora o no se veu, però crec que se li ha de donar les gràcies, perquè sense gent com ell no se farien coses. Nosaltres, en Mateu i jo, només ajudam, apoiam, i en Jordi té molt de part de mèrit, igual que la resta de l'associació Mitja Marató.
1: Jordi,
3: jo tenc el mateix mèrit que tota l'associació Mitja Marató, som 6, feim tot feina igual. Jo vull agrair a totes les empreses col·laboradores, vull agrair a tots els voluntaris, perquè sense ells tampoc no farien res, a tots els atletes que vinguin a disfrutar, i també que la gent sigui conscient, el que ha dit d'això, que
1: en Tomeu,
3: que aquest espectacle no, a Mallorca, que jo sàpiga, no s'ha vist mai, i jo crec que és de veure. Malament no t'agrada estar tot a córrer, veure aquesta gent així com cor, tan magres, jo crec que val la pena veure-ho, i convidar tota la gent que vengui, i per la meva part és...
1: Molt bé, i de moltes gràcies a tots tres. Molt bé, amb aquest dissabte, tant si corren com si no corren, anar a veure aquest espectacle valdrà la pena. Que vagi molt bé, molta sort.
2: Gràcies.
4: La informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.
5: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. El Consell de Govern ha fet el primer pas per la nova llei agrària que després haurà d'aprovar el Parlament. Segons la presidenta, Marga Proens, que ha presentat la nova regulació, l'objectiu és donar més eines al sector primari per millorar la viabilitat i la rendibilitat de les explotacions.
2: Perquè els nostres pagesos i ramaders no volen ser part d'un decorat, ni jardiners del nostre paisatge, sinó que volen viure de la seva feina.
1: Preocupació entre les dones pel desabastiment de certs medicaments hormonals com el Lenzeto per combatre els símptomes de la menopausa. Aquesta manca de medicaments també afecta les dones trans que segueixen tractaments hormonals. Des del passat mes de març hi ha mancança d'alguns fàrmacs com esprais o pegats. El Ministeri de Sanitat espera que al novembre el problema quedi solucionat. La farmacèutica dels serveis assistencials del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, Emma Suárez, llança a IB3 Ràdio un missatge de tranquil·litat a les dones, ja que diu hi ha fàrmacs alternatius.
3: Ante cualquier duda su farmacéutico les podrá asesorar en los siguientes pasos a seguir, bien sea derivándolo al médico o cualquier otra vía que le puedan informar. Y que el farmacéutico ante problemas de suministro tiene todas las herramientas disponibles para en el caso que pueda hacer una sustitución la hace, en el caso que tenga que derivar al paciente lo deriva.
1: Una desena de professionals de l'1-2 ja han fet el curs de formació que permet millorar la resposta telefònica a dones víctimes de violència de gènere. És una iniciativa que va sorgir arran d'un conveni en l'IB Dona i que posa el focus en l'escolta activa, l'empatia i a conèixer els cicles de violència. El curs té una durada de 3 hores i ofereix des del mes de setembre fins al novembre de l'any que ve. Està destinat a tots els treballadors de l'1-2, que són un centenar en total. La directora de l'IB Dona, Cati Salom, ho explica.
4: Els professionals de l'1-2 ja tenen disponible en format plataforma online un curs de formació on treballen diferents objectius, des de la sensibilització no, envers aquesta temàtica fins a una donar una resposta institucional, sobretot de respecte, de tolerància zero.
1: I l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, dependent del Ministeri de Consum, ha advertit que hi ha un lot de gelat de la marca Carrefour Sensation que du cacauet, però no ho posa a l'envàs. En un pot de plàstic de 300 grans, en data de consum preferent de 12 d'agost de 2028, especifica que hi ha un error que consisteix que l'envàs diu que és gelat en sabor a plàtan i brownie, però en realitat és gelat de cacauet. La informació continguda a la tapa de l'envàs, en canvi, sí que és correcta en detallar que és de cacauet. La mateixa empresa ha comunicat la incidència a les autoritats competents com a resultat dels protocols d'autocontrol. No passa res qui mengi aquest gelat, sempre i quan, com és lògic, no tingui al·lèrgia al cacauet. I Pedro Sánchez ha defensat la seva actuació davant els casos de corrupció que afecten el PSOE i ha rebutjat que les investigacions que afecten la seva dona i el seu germà es puguin considerar casos de corrupció. Ho ha fet durant una trobada amb estudiants a la Universitat de Harvard, a Boston, on inicialment havia d'anar a parlar dels riscos de la intel·ligència artificial.
5: With the cases of corruption,
1: Sánchez diu que ha admès que hi ha hagut casos de corrupció en el seu partit, però ha defensat la resposta que ha tingut el seu executiu. En canvi, ha assegurat que les causes que afecten la seva dona i el seu germà són diferents i ha acusat l'oposició i algunes associacions d'extrema dreta, diu, d'haver traspassat, segons les seves paraules, línies vermelles. Hem arribat a les 6 i 4 minuts. L'informatiu torna a les 7, a l'informatiu vespre.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: La tardor ve carregada de radioactualitat, entrevistes, esport, cuina, música i entreteniment. Tot el que passa a Pollença, a les veus dels nostres protagonistes i molta música per acompanyar-te cada dia. Aquesta tardor posa Ràdio Pollença al 107.9 de la FM o radiopollença.net.

com un lliri de platja, vinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.